让放的呢que on guspires, plou però no et mulles.

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody new.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

for you. I can't take my mind, my mind.

tònic i no sap combinar descolorins. No sap preparar-te bé gintònics i no té una caseta.

0: I són les 9 d'un dilluns que ha començat amb les protestes a les portes dels hospitals avui que s'inicia una nova etapa de la vaga de metges a la salut pública. Denuncien el bloqueig de l'Estatut Marc negociat amb el Ministeri de Sanitat des de l'Hospital de Son Espases. Caterina Bany, bon dia.
1: Pot dir que a les portes d'hospitalització han pogut copsar fa uns minuts aquesta indignació. Estan empipats els metges perquè també acusen un cansament ja acumulat barrejat amb la decepció. Aquest és un dels moments.
2: Eso no se para! Eso no se para! Eso no se para!
1: Hem de pensar que ja acumulen

0: les hores de guàrdia com a temps treballat, en la qual mos podrien jubilar uns 3 anys, que és el que nosaltres estem de guàrdia a l'hospital.
1: Estau atents avui al servei mínims, les àrees crítiques com oncologia, també radioteràpia, urgències en general, considerades important, tenen avui garantit el 100% de seguiment.
2: Gràcies, Caterina. I el Partit Popular guanya les eleccions a Andalusia, però queda 2 escons per davall de la majoria absoluta. La formació de Juanma Moreno Bonilla ha obtingut 53 escons.
3: No hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
2: El Partit Socialista per 2 escons, perd 2 escons i obté els pitjors resultats de la història d'Andalusia. La candidata María Jesús Montero diu que pren nota del descontentament dels ciutadans.
4: No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista siempre que concurre a unas elecciones autonómicas sale a ganar.
2: I Vox, com a tercera força, ja ha dit que si depèn d'ells forma govern, s'haurà d'implementar la seva idea de prioritat nacional.
5: Unes eleccions que es tornen a llegir en clau estatal. El politòleg i professor de la Universitat Carles III de Madrid, Pedro Riera, insisteix que no és un mirall perfecte. En una entrevista a l'Informatiu Matí, ha advertit que s'ha de tenir en compte l'anomenat vot dual.
6: Gent que segurament a les eleccions autonòmiques confia en altres formacions polítiques, ja sigui a l'esquerra del PSOE, com a l'Adelante Andalucía, o fins i tot voten centrista moderat, que vota a Juanma Moreno, al Partit Popular, a les eleccions autonòmiques, però a les eleccions generals torna a votar el PSOE.
2: I en els esports, el Reial Mallorca va perdre contra el Llevant i necessita un miracle per continuar la primera divisió. Xisco Ribas, bon dia.
7: Bon dia. El conjunt vermell va caure per 2-0 al Ciutat de València, desaprofitant un altre final per la permanència en un partit decebedor des de Martín de Michelis. Carlos Espí va fer el primer al minut 32 gràcies a un error de David López, i el 87, Kevin Arriaga de corna, va sentenciar l'enfrontament. L'equip no va estar a l'altura de l'exigència de la cita i el Mallorca ara és penúltima a la classificació en 39 punts. Escoltàvem el seu entrenador, Martín de Michelis.
8: Creo que está de más decirlo y es difícil de poner un análisis en público porque hiere, porque duele, porque hace mal. Lo primero que quiero decir es pedirles disculpas a los hinchas del Mallorca. Hoy vino muchísima gente a apoyarnos, cometimos errores. Poco más hay para decir que agradecer y disculparse.
7: Per a no descendir, a la darrera jornada el Mallorca necessita guanyar l'Oviedo, que l'Osasuna i l'Elx perdin i que el Llevant puntuï.
2: Són ara les 9:04, comença el programa al dia.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
11: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
12: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
13: T'informam, t'entretenim i et faim companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM, la teva ràdio local.

0: Anna, a Ràdio Pollença, quan són ja gairebé les 9 i 7 minuts del dematí, està amb l'equip de Ràdio Pollença preparadíssims. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bruno, bon dia.
2: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Encetant setmana, piles carregades aquest de setmana.
3: Sí.
0: Sí.
3: Sí, sí.
0: Heu descansat o vos heu cansat un poquet més?
2: Depèn, perquè sí, he pintat molt i no descanses, no sé.
0: Bruno ha dormit molt avui.
1: I ve dormit, sí. Un poc.
2: Això sempre, no puc fallar.
3: És de matins.
1: Ei, jo vull dir que vaig anar a veure el Teatre de Teresetes.
0: Ai, sí.
1: Ja no sé com ho he de fer per dir-li a la gent que vagi sempre al Teatre de Teresetes.
0: Que li data.
1: És boníssim, però boníssim, per grans, per petits. Si l'obres per petits, que ho sols aquí. Però per grans també, mos ho vam passar bomba, va ser espectacular. Vos ho heu perdut?
0: Hi havia gent.
1: Hi havia, sí, hi havia...
0: Podria haver més.
1: Jo sí, hi havia moltes cadires, encara.
2: I sabeu bé, perquè una cosa tan petita d'en fora...
1: Sabeu beníssim.
2: Sí?
1: Sí, bé, jo estava sóc en fila.
0: Ah,
1: i
0: tu veies bé.
1: No perdem molt.
2: I de darrere fila com ho fa per veure? Però ja te no...
0: Ho eres.
1: Bé, era un format bastant més gros. Clar, si és una titella molt petita, ja ho posen dins una sala a les fosques més recollit, però aquest era un format bastant més gros. En dos minuts mos varen muntar d'una manera molt alegre, molt divertida i bueno, van quedar la boca oberta, un poblet, el poblet d'Amelí, mos el varen muntar de no res, de dues cases, va sortir un poblet de cases i escales i que res. No, molt bé, eh? L'any que ve ni tornarà, però si tot va bé, de Festival de Teresetes, i vos hauré de tornar a dir que no al Festival de Teresetes, perquè...
0: L'any que ve te farem cas. No? Li farem cas l'any que ve i anirem.
3: Jo vaig estar a punt d'anar a Sa Pobla, a veure de Dida, aquest de, que havien estrenat dijous a la companyia Franco... francesa.
0: No, clar, perquè n'hi ha per molt de municipis.
3: Exacte, i fan aquesta de vida que era aquest feminicidi de l'any 36 que havien deixat, però després en el final va sorgir una cosa. Tenia centrada i no veig per ara.
1: Oh.
0: Te va sorgir una cosa millor.
3: No, una cosa més urgent.
0: Ah. Molt bé, i de bé, nosaltres com deim, tornem a ser aquí, en setan setmana, aquesta setmana que ve carregada de propostes. Vinga, començam el nostre programa com sempre, bé, com sempre, com fa uns dies, que hem canviat un poquet l'ordre i en aquesta primera hora vos volem informar bé de lo que tindrem. Què tindrem avui? Quina és la programació?
1: Avui és dilluns i canviem una miqueta les nostres seccions fixes, ara veureu, perquè a les 10, normalment tu dilluns tenim oval la resposta, i no serà així avui. Avui començarem fent una entrevista a alguns alumnes de l'Institut de Pollença, l'Institut Guillem Cifra de Colònia, que van anar a un congrés científic a la universitat amb la seva mestra, Ana Maria Pons. Per mi va ser aquest mes de maig, divendres 8 de maig, van anar i els alumnes de l'optativa de tècniques experimentals en un congrés Secosta. D'això qualque any per mi ja m'han xerrat, crec que no són els primers alumnes que hi van, ho organitza el Centre Oceanogràfic i varen anar per donar a conèixer una investigació que han fet a les aigües de Cala Sant Vicenç. Varen poder veure la Fira de la Ciència, conèixer diferents projectes científics i avui mos ho han de venir a explicar. I a les 11 sentirem Ovalda. El retrasam una hora, però no l'entrevistarem nosaltres.
0: El Valle respon a nos alumnes de Montisión.
1: El Montisión, Valle respon, hem de fer un mix del Valle respon a Montisión a partir de les 11 i quart.
0: Està molt bé això que l'entrevi. Quan ho joves, demanen que li demana, no?
2: Li donaran canya, creus.
3: Bueno, sí, sí, pot ser, pot
1: no
3: ser.
0: Lo millor faran preguntes que nosaltres no li feim perquè tenen altres curiositats inquietuds.
2: Sí, sí.
1: Bé, i d'avui entre 11 i quart, serà un poquet més tard, 11 i quart fins les 12, Montisión Ràdio, amb entrevista al Valle de Pollença, Martí Marc. A les 12 de migdia, l'actualitat, en l'informatiu a migdia, i a les 12 i mitja ja començarem a xerrar de sabors de l'abadia. Bé, ja han començat, sí, de fet. Però seguirem parlant de sabors de l'abadia perquè ja és aquest cap de setmana i entre totes les propostes, ja sabeu que hi ha molt de tats i bé, moltes restaurants vos proposen anar a tastar la seva tapa, hi ha moltes coses, després vos ho contarem, però entre tota la programació hi ha un tast gastronòmic especial que se fa també un lloc especial. Serà aquest dissabte a les 6 i mitja des d'un moll vell podeu anar a viure aquesta experiència única de la que xerrarem, que és anar a fer un tast des de la gaviota d'una tapa que elaboraran n'Àngela Font i en David de Terrae. Idò, seran tots dos amb nosaltres avui per Contaró, i també en Biel Solano, de Lanxes la Gaviota, perquè és una, bé, és un tas que té un preu un poquet més especial també, perquè és dins la barca, és una volteta, una passejada, i s'ha de reservar, perquè supos que s'omplirà aviat.
2: I molta gent de bé, amb poc temps relativament que s'ha de fer això, molta gent de fora ja ve i li interessa. I...
0: Només fa un any, que és, sí, és el segon any.
3: És la segona edició.
2: Això, i, sí. I moltíssima gent de fora li interessa. Així
0: és que l'any passat va ser un èxit, i enguany encara hi ha més propostes i més coses.
2: I s'ha publicitat més i tot, així que...
1: Jo crec que les fires aquestes que hi ha menjar, bon menjar, no
3: dir,
1: poden sortir malament.
3: Ara anava a dir sempre que hi hagi menjar, i menjar bo, perquè és molt qualitat, important també que hi hagi qualitat i ser bon servei, suposo. Sí.
0: Producte de proximitat. Estiren bastant. Aquest tast ja se pot reservar.
1: Que podem avançar, si voleu, que en David de Terrae, en David Ribas, prepararà una selecció de tapes especials maridades amb ovins d'ocellet nacre.
0: Hipòlito Medrano.
1: Exacte, ja els coneixen tots, gràcies a un món d'oví. I a més això, el mit de l'abadia, bé, jo crec que serà fantàstic. I atendrà en Àngela Font, que també acompanyarà durant aquesta experiència. Té un preu de 30 euros i es pot reservar pagar ja directament en un restaurant Terra, recordant, places limitades. Però de tot això en xerrarem a partir de les 12:30.
0: Molt bé, i d'aquests són els continguts de la programació d'aquesta Fil per Randa. Avui cap vespre no hi ha trash, i nosaltres ara ja, 9:13, moment de començar. I hem de començar recordant que Enser i l'Ajuntament de Pollença organitzen sessions per informar sobre el nou servei de gestió de residus. Són unes xerrades que estan adreçades en primer lloc als establiments del nucli de Pollença, hotels, restaurants, bars, cafeteries i comerços.
1: Xerrades que se fan avui i demà a la sala de plens de l'Ajuntament. Avui la sessió és d'hora baixa, de 4 a 5, que és una horeta, i demà dimarts se fa de matí de 11 a 12. Durant aquesta reunió s'explicarà com és un nou funcionament del servei, uns nous horaris de recollida, l'incorporació de la fracció orgànica, els materials d'acompanyament disponibles i les properes visites personalitzades en els establiments. L'aforament d'aquestes reunions és limitat, millor si feu inscripció prèvia, i ho podeu fer un formulari que trobareu al web d'Enser o també de l'Ajuntament, ho han publicat també a les xarxes socials. Escoltam el gerent d'Enser, en Sebastià Sansó, que fa la convidada a tothom.
4: Des d'Enser convidam a les cafeteries, bars, restaurants i hotels del nucli de Pollença a venir a les reunions informatives que fem a la sala de plens de l'Ajuntament dilluns, dia 18, de 4 a 5, i dimarts, dia 19, d'11 a 12, per explicar-vos el nou sistema de recollida de matèria orgànica. Per això, vos demanam que mireu el nostre web o les nostres xarxes socials i vos hi apunteu.
0: I els metges de la sanitat pública han tornat a convocar vaga aquesta setmana, una convocatòria que pot afectar els centres de salut del municipi.
2: Els metges estan cridats aquesta setmana a una nova mobilització per reclamar un conveni propi i millores laborals. Avui de matí al Centre de Salut de Pollença hi ha hagut alguns metges que sí, secunden la vaga, segons ens acaben de confirmar. Recordant que els metges no tenen obligació d'informar si faran vaga o no fins al mateix dia, i és per aquest motiu que recomana a les persones que tinguin cita que acudeixin igualment al Centre de Salut i allà els informaran. En cas de que el seu metge faci vaga, podran demanar cita per un altre dia. En tot cas, però, el servei d'emergències es seguirà donant en normalitat.
0: Els dos cavallets i les dues àguiles de l'escultor Antoni Roig s'exposen a l'estudi de l'artista a Pòrtol.
3: El Museu de Pollença i la parròquia de Pollença han formalitzat un acord de préstec de quatre obres de l'escultor Antoni Roig. Es tracta de dos cavallets i les dues àguiles que l'artista va realitzar entre els anys 1987 i 1988. A partir d'ara estaran exposats a l'estudi de l'artista ubicat a Porta del Marratxí, al carrer Trinitat, número 60. Els dos cavallets d'Antoni Roig varen ballar a la processó de Sant Sebastià des de final dels anys 80 fins l'any 2015. En canvi, les dues àguiles realitzades per l'escultor que varen sortir mai a la processó del Corpus. Les quatre obres se cedeixen en préstec indefinit i en condicions òptimes de conservació. El conveni fixa que les peces només podran ser utilitzades a la finalitat de ser exposades a l'estudi de l'escultor i qualsevol canvi de lloc o de custòdia requerirà autorització prèvia i per escrit de les institucions propietàries dels cavallets i les àguiles. Aquesta col·laboració amb l'estudi d'Antoni Roig pretén garantir la preservació i la difusió del llegat escultòric de l'artista.
0: Avui, 18 de maig, és el Dia Internacional dels Museus i el Museu de Pollença ho celebrarà aquest cap de setmana amb un teatre.
1: Sí, Cadàver Exquisit és una creació del grup Teatreros, en dramatúrgia i direcció de Francesc Palau Payaia. Les funcions fan dissabte i diumenge. Dissabte n'hi ha dues, a les 5 i a les 7, i diumenge n'hi ha tres, també a les 5 i a les 7, i un altre migdia a les 12. Les entrades se poden comprar a tiquetib.com per un preu de 5 euros. Na Francesc Palau mos va avançar una mica en què consistirà l'obra que ha escrit i dirigit per aquesta ocasió.
5: Un cadàver exquisit originalment és una obra col·lectiva en què les persones que hi contribueixen no saben el que ha fet l'altra gent. Per tant, és totalment surrealista. I això se va iniciar en un món de la literatura, que se va, diguem, la primera vegada que se va fer un cadàver exquisit va ser 1925, i després ja els surrealistes ho varen incorporar també a la plàstica. I nosaltres m'he proposat fer-ho en un teatre, però realment és una mentida, perquè com a teatre, ja sabeu, no és vera, és ficció.
0: I ja vas avançar que tenim moltes propostes per aquesta setmana. Divendres tindran teatre de barra en un moll i les entrades ja es poden reservar.
2: Divendres, dia 22 de maig, hi haurà teatre. Aquest divendres cal informar que per motius aliens a la companyia s'ha hagut de substituir una de les obres programades inicialment per el divendres d'aquesta setmana. L'obra anunciada era La caiguda de la casa Wayne, que finalment no es podrà representar i ha estat substituïda per Aigo. Es tracta d'una altra comèdia divertida, una peça escrita per Alfonso Morillas, dirigida per Bernat Molina, interpretada per Laura Andújar i Héctor Seoane. Per tant, les obres són Aigo en Ocelió Parroquial, Gengon Tàperes a la Bodeguita i Zuberkaufen en el Cafè d'Humoy. Les funcions seran a les 8:30, a les 9:05 i a les 9:40. El preu és de 5 euros per funció i podeu reservar les entrades al mail orbiteditorial@gmail.com i també es podran comprar el mateix dia a la taquilla davant el Cafè d'Humoy a partir de les 7:30.
0: Festival de Pollença obri avui la venda general d'entrades en descomptes i abonaments.
3: Així és, i recordem que els preus oscil·len entre els 30 i 45 euros, depenent de la zona i el concert, però també hem de recordar que hi ha els següents descomptes. 25% de descompte pels titulars del carnet jove, un 50% de descompte pels menors de 14 anys, 25% de descompte residents empadronats en el municipi de Pollença, 25% de descompte per persones en atur de llarga durada, 25% de descompte alumnat i professorat de l'Escola de Música de Pollença i 25% de descompte als integrants de la banda de música. També diferents descomptes per abonaments. També vos recordam que el mes de juny es fan les xerrades del festival per a tothom a càrrec de Pere Starrich. Són gratuïtes, però heu de reservar l'entrada. Tota la informació la podeu consultar a festivalpollenca.com o a l'oficina del festival al claustre de Sant Domingo.
0: I atenció, famílies, ets alumnes, mestres, ets mestres, tothom que ha tingut una relació amb el Col·legi Joan Mas, heu de saber que celebra el seu 50è aniversari i ho farà amb una gran festa. Això serà el divendres, dia 5 de juny.
1: La festa serà a partir de les 6:30, hi haurà actuacions de cucorba, parlament, sopars i concert d'After Sands. El sopar és d'arròs brut, postres i beguda, i els tiquets, ja se venen, tenen un preu de 13 euros pels adults i 9 euros als infants, i se poden comprar a la mateixa consergeria i secretaria de Joan Mas entre les 8:30 del dematí i la 1:30 d'un migdia.
0: I passam a la informació esportiva. Vos hem d'anunciar que el poliesportiu de Pollença acollirà del 20 al 25 de juliol una nova edició del campus de bàsquet Sergi García. És una proposta esportiva adreçada a joves nascuts entre els anys 2008 i 2016.
2: Es durà a terme durant 6 dies i participants podran gaudir d'entrenaments, activitats i convivència al voltant del bàsquet, en una iniciativa pensada per fomentar l'esport i els valors d'equip. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del codi QR del cartell oficial del campus. A més, l'organització farà un 10% de descompte durant els primers 10 dies des de l'obertura d'inscripcions. Es durà a terme el poliesportiu de Pollença i comptarà amb la participació del jugador pollencí Sergi García.
0: Gran actuació internacional de la palista pollencina Àngels Moreno, la segona Copa del Món de Piragüisme disputada a Brandenburg, Alemanya.
3: Moreno, fent parella amb Victoria Jarczewska, va aconseguir una magnífica medalla de bronze a la prova dels 500 metres, amb un temps d'un minut, 57 segons i 34 centèsimes, competint contra algunes de les millors embarcacions del món. Aquest resultat suposa una nova passa endavant en el camí cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i confirma el gran moment esportiu de la canoista.
0: I també del Real Club Nàutic del Port de Pollença. El passat cap de setmana s'ha celebrat la regata Pollença Windfoil Weekend i ahir va celebrar l'entrega de premis posant el punt i final a un cap de setmana espectacular de competició, foil i gran ambient a la badia de Pollença.
1: I aquests són opodis que han aconseguit els regatistes del Real Club Nàutic del Port de Pollença. En pro juvenil masculí hi ha hagut dues medalles de plata i de bronze per Nico Mingione i Robin Arguelles, respectivament. En pro adults masculí, un bronze per Adrià Rabassa. En pro juvenil femení hi ha hagut tres medalles, en Neu Periquias, Kaila Nicolau i Valentina Cifra, amb medalla d'or, plata i bronze, respectivament. També en Open juvenil masculí, tres medalles més, de Marc Provençal Ló, Joan Riutort, la plata, i Milo Aston, el bronze. I encara han de recordar que en Open juvenil femení, tres medalles més, or per na Sofia Keren, plata per Clara Gavarro i bronze per Dune Barceló.
0: I d'arribar a les 9 i 23 minuts, avui és dilluns i hem fet un repàs de tot el que ha publicat la premsa escrita aquest cap de setmana i déu-n'hi-do, mos queixava la setmana passada que no hi havia notícies de Pollença i avui
3: tot de cop
0: mos ha arribat.
1: I la veritat és que gran part d'aquestes notícies xerren de les restriccions de Formentor, que recordem, se varen posar ja en marxa el divendres passat i, clar, el dissabte ja ho recollien tots els diaris. Per exemple, el diari de Mallorca ho publicava fins i tot en portada, deia el far de Formentor sense cotxes, el primer dia de restriccions d'accés de vehicles ocasionar algun col·lapse puntual pel desconeixement a la península, a la que hi accediren ciclistes i autobusos plens. Això era en portada, però hem de dir que després, dins les pàgines del diari de Mallorca, hi havia un reportatge a plana completa també, ben ampli, en el que torna a explicar això, que els busos anaven plens de turistes cap al far en el primer dia de les restriccions a Formentor i que la desconeixença de la mesura provocà col·lapsos puntuals a les zones de major interès, com en un mirador de Colomer o la platja. Recordaren que les restriccions estan actives entre les 10 del matí i les 10 de la nit i que seguiran vigents fins al 18 d'octubre. També destacaven que l'accés al far només està permès en transport públic, bicicleta o a peu. Bé, de tot, com dèiem, a pàgina completa, el dissabte, en Diari de Mallorca. I el diari Última Hora, doble pàgina, també ben destacat. Ells publicaven aquest titular, col·lapse Formentor. El primer dia de restriccions d'accés deixa coes, desconcert i tràfic intens a la carretera cap al far a pesar del mal temps. I alguns destacats també, com bé, les fotografies que hi va destacades, transport públic, dos autobusos de 51 places fan plen de passatgers el trajecte cada 35 minuts fins al far de Formentor. Destacaven també algunes coes. A les 11 de matí, dissabte, hi havia una coa de cotxes que esperava poder entrar a l'aparcament gratuït i accedir a la platja o al far. I d'això és el del que s'ha xerrat tot el cap de setmana. I també ens fa il·lusió dir que en el diari Última Hora hi havia el còmic d'en La Vinyeta, d'en Ramon i d'en Xisco, pollencins, que anava precisament d'aquest tema i que ens ha fet gràcia perquè sobre la notícia que deien noves coes quilomètriques a Formentor abans de l'entrada en vigor de les restriccions d'accés, hi havia un nin que li deia mamà, El Cabo de Formentor está muy lejos. No, hijo, está aquí al lado. ¿Y por qué el GPS pone que faltan 3 días para llegar? Va.
3: Està molt bé, eh?
0: No, és que són molt bons, Francisco i en Ramon Provençal, eh?
2: Clar, però té més gràcia si veus l'il·lustració.
1: Clar, home, que són molt bons. Són molt bons amb il·lustració i amb la idea, també. Que sí. Veus, com sí. Vos ha arribat a notar, això?
0: I amb molta actualitat, sempre. Són molt ràpids.
1: Ha molt de temps, si no els detenim.
0: És vera.
2: I va bé, tenim més de Formentor, més notícies, que les que se menciona Pollença. Per exemple, que se celebrarà el 6 de juny a Can Escarrinxo aquest festival, una vintena d'artistes actuaran a la tornada de Esos Cuernos Rock a Pollença després de més de 15 anys de pausa del Festival de Música Alternativa. Esos Cuernos Rock torna per celebrar la seva 6a edició el proper 6 de juny a Can Escarrinxo i l'iniciativa té per objectiu reviure la màgia de les seves primeres edicions apostant per la música en directe, l'art urbà i la cultura alternativa. El festival comptarà entre els escenaris i un cartell composat per 19 artistes. A l'escenari Modul Sound actuaran Dinamo, Mafia, Melanten, Frontman, And The Managers i Jaume Mas, And The Gardeners. Per la seva part, l'espai denominat Ciara acollirà a noms com SK, Tonka, Greenpoint, Norai, Viven O'Hara, Dayo, Accused of Madness, Enigma i Alipsi i Tandem, format per Sacred, Silence i Quantum Injectum. Finalment, el tercer escenari estarà bautitzat com AMP. També altres notícies on es menciona Pollença. Diuen que el govern entrega material d'intervenció en voluntaris de protecció civil. La vicepresidenta de l'executiu balear, Antònia Maria Estarelles, realitzà la donació d'un total a un total de 25 agrupacions de les Balears, entre elles la de Pollença. També una altra notícia on es menciona Pollença, fins a 40 anys d'espera de cua per accedir a un amarratge a Mallorca. Una persona du 40 anys esperant un amarratge al port de Calabona. És la sol·licitud més antiga encara pendent a les llistes públiques. Se va formular l'1 de març de 1986 en aquest port mariner de la localitat de Son Servera, on s'acumulaven unes altres 259 peticions en coa, segons dades de Ports i Bé. Són xifres que posen de manifest perquè els amarratges estan tan cotitzats a l'illa dels ports de gestió autonòmica. El següent port amb una sol·licitud més antiga és Cala Ratjada, 1988, seguit de la colònia de Sant Jordi, 1989. En total, a tota Balears hi ha 7.221 sol·licituds d'amarratge pendents, tant de persones físiques com d'empreses. El port amb més peticions es Pollença, 1.113, seguit de Sóller, 969. Perdoneu. El Pla General de Ports i Bé consten 20.272 d'amarratges esportius, incloent el Complut, el de l'autoritat portuària de les Balears, i els de gestió directa són menys, un terç, un 27,7%.
0: I de 9:30, ara mateix, i tot seguit vos repassam un titular més destacats de les portades digitals d'aquest dilluns 18 de maig.
6: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
1: Anem a repassar l'actualitat d'aquest dematí amb les portades digitals dels diaris. El diari de Mallorca encata amb esports en futbol, concretament, i diu: aquesta és l'única opció que té un Mallorca de salvar-se a la darrera jornada. Diu: els vermellans només aconseguirien la permanència amb un empat a 42 punts amb Osasuna i Elche. El conjunt de Martín de Michelis depèn de Getafe i Girona, rivals d'ambdós respectivament, i d'aquest Levante puntui davant el Betis. Els promotors immobiliaris aconsellen als joves de Mallorca començar a estalviar 300 euros al mes. El president de la seva patronal assenyala que així podrien accedir a la compra de les milers d'habitatges de preu limitat que en uns 5 anys se començaran a edificar a urbanitzacions de Palma. i construeixen un habitatge damunt una cova prehistòrica a la colònia de Sant Pere. L'Ajuntament d'Artà confirma la finalització de les obres, que han deixat un corredor lateral per poder visitar la cavitat artificial de 4.000 anys, declarada com a Vic i inclosa en el catàleg patrimonial del municipi. Miquel Gili, el comerciant de Pere Guerau que va sofrir una agressió homòfoba a Mallorca, diu: ja basta. Després del que ha passat, el meu cap va fer un clac i fou com si tornés a ser aquell adolescent del que la gent s'enreia per ser com era, ha assegurat el venedor donant un pregó que ha llegit a Lloret amb motiu del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Més de 150 persones varen recolzar el jove a les portes de l'església a la lectura del seu emotiu manifest. Les piscines de l'Aigua Dolça de Palma completen el seu equipament interior abans de la seva obertura. Neguen la viudetat a una dona que es va casar dues vegades amb el mateix marit i que el va cuidar quan es va posar malalt a Mallorca. I un especial també sobre les eleccions a Andalusia. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox. El PSOE s'enfonsa i l'esquerra andalusista dona la sorpresa. Més titular: Sánchez fracassa a Andalusia i la seva exvicepresidenta aconsegueix el pitjor resultat històric dels socialistes. Sorpresa a l'esquerra, els sobiranistes d'Adelante Andalucía doblen en percentatge de vots i es contra la coalició d'Izquierda Unida, Sumar i Podem. Condemnats a pagar 6.169 euros per vendre una casa en Tèrmits, a Calvià. També en successos, condemnat per apunyalar un home després d'un accident de trànsit lleu a Inca. I més qüestions: l'Ajuntament de Lloseta alega que la funerària no els va avisar de l'enterrament en el que s'equivocaren de tomba. En part forana, grups de motoristes prenen la carretera de Valldemossa a Deià i els conductors denuncien maniobres perilloses. I destacat també avui al Diari de Mallorca, una funcionària mallorquina que viu en autocaravana per la crisi d'habitatge diu: els joves com jo no ens en queda d'altre. Emma Bibiloni, de 31 anys i natural de Campos, viu el seu vehicle de 12 metres quadrats a Palma amb la idea d'estalviar per accedir a un habitatge assequible. Diu: no vull romantitzar, però tampoc que se'ns criminalitzi. En successos també, un motorista a punt d'atropellar un policia local a Solla. I un altre titular: ens diuen plaga perquè alguns ciclistes comencen a estar saturats de Mallorca. La primavera a Mallorca significa temporada alta pel cicloturisme. Aquest esport està en ple auge, fins al punt que els mateixos ciclistes comencen a queixar-se de les aglomeracions. I un darrer titular: la Fira d'Uquerragol de Sant Jordi reafirma la seva estirada popular amb la seva 24a edició.
2: Trobam ara el diari, ara Balears, el diari digital, a portada d'Hora, l'explotadora terra a l'aeroport d'Eivissa. L'operador aeroportuari planeja l'ampliació més grossa de la història a l'aeroport del Codolà, amb oposició del Consell i els ecologistes. També un article sobre habitatge. A l'Ara Balear, 5 mesures perquè els illencs puguin tenir casa. Si les Balears no canvien la manera de gestionar la dramàtica manca d'habitatge per als ciutadans, la situació actual es perpetuarà: un preu desorbitat i una pèrdua progressiva de la capacitat per tenir una llar en propietat. També Menorca impulsa la compra d'edificis buits. El Consell intervé per ampliar l'habitatge social, mentre que els empresaris demanen que es reservi sòl per als residents i es llevi aquesta oferta de l'orientada a les grans fortunes, que ara domina el mercat. D'altres notícies: oposicions docents avançades al maig. Una professora amb una filla petita n'ha desistit. El canvi de data poc abans de la convocatòria ha pressionat aspirants i tribunals, mentre que la ràtio de candidats per plaça es consolida en mínims. I mort també un motorista de 19 anys en un accident a l'autopista d'Inca. El sinistre, en què es varen veure implicades dues motocicletes, també va deixar un altre jove ferit menys greu a l'altura de Santa Maria. I en tema d'amarratge, els amarristes del Port d'Andratx alerten de pujades de preu inassumibles. Prop d'un centenar de propietaris de petites embarcacions denuncien fortes pujades de preu després del canvi de gestió dels amarraments.
7: i Pere Carbonell guanya el Premi Vila d'Escó amb una novel·la ambientada a Mallorca, La nit de cultura d'Escó. Reconeix també obres de poesia, narrativa juvenil, fotografia i microrelats en una edició amb més de 350 participants. Els escriptors illencs també s'apunten al boom de la no ficció. Els assajos són majoria entre els títols que es publicaran enguany amb autoria balear. I tres ferides a Ciutadella després del despreniment d'una façana a la plaça Nova. Les afectades, de 38, 39 i 65 anys, han estat traslladades a la clínica Juaneda després de l'incident a la plaça Nova. I Palma recorda la Nakba amb una concentració de suport al poble palestí. Els participants denuncien l'ocupació, l'apartheid i el genocidi a Gaza, coincidint amb el 78è aniversari de l'èxode palestí de 1948. I detinguts una mare i un pare acusats de maltractar els seus fills menors a Palma. La filla gran va explicar als sanitaris els episodis de maltractament viscuts a casa. També podeu trobar un article a l'Ara Balears, els serveis mínims de la vaga mèdica a les Balears del 18 al 22 de maig. La vaga començarà avui a les 12 i finalitzarà a les 23:59 hores de divendres.

I altres notícies d'actualitat. Fina Santiago diu no a Pesteguía, la cursa de candidat de més per Mallorca, Puyol, Oliver i Montero, entre els noms més destacats de les travesses. També les serps invasores ja ocupen el 90% d'Eivissa i amenacen d'extingir la sargantana pitiusa. La investigació constata que aquestes serps són capaces de nedar pel mar i també estan extingint poblacions d'illots propers. I el Correllengo, guardonat amb el Premi Crit, la millor campanya digital. El jurat reconeix la tasca dels joves de Mallorca per la llengua per dur la defensa del català a les xarxes amb una campanya innovadora i creativa.

I pel que fa a passar amb el diari Última Hora, ençà que no podia ser d'altra manera, l'afició del Real Mallorca, entre la resignació i les llàgrimes per un descens a segona gairebé consumat. Els seguidors mallorquinistes assumeixen el seu futur a la Lliga Hypermotion i reflecteixen la decepció per les escasses opcions d'aconseguir la permanència després de la derrota patida contra el Llevant en un curs ple de problemes. Mor el doctor Alfonso Ballestero, referent de la medicina interna a les Balears. Pel que fa a política, Vox exigeix al PP eliminar part de les ajudes als fills de famílies sense paper. Més diners amb el xec nadó. El govern pagarà entre 1.000 i 1.800 euros, segons el nombre de fills. Pel que fa a les eleccions d'Andalusia, el PP guanya les eleccions andaluses, però es queda a dos escons de la majoria absoluta. Prudència i les Balears davant els resultats andalusos. Els partits creuen que no són extrapolables.

0: pel que fa a tribunal, demanen 26 anys de presó per provocar incendis de matinada a dos garatges comunitaris al barri de Fontners. I pel que fa a sanitat, vaga mèdica a les Balears aquest dilluns. Nova setmana d'aturades contra l'Estatut Marc de Sanitat. Els guiris de Palma davant de les pintades antiturístiques. Ells mateixos reconeixen, sí, hi ha massa turistes. Una entrevista ben interessant a Tomàs Vivot. Descric les meves rutes com un relat de cultura i no contribueixen a la massificació. El territori ens parla, diu, no és un decorat per fer-se selfies. Pel que fa a mesures, les rebaixes fiscals en vivenda arriben a 5.700 joves amb un estalvi de 100 milions d'euros. Passant per tribunals, condemnat un comercial de cuines de Palma per quedar-se 1.600 euros del regal del casament de la seva fiel. A successos, destacam, detingut un home a Palma per agressió sexual a la seva filla menor durant 2 anys. Saladoni, el venedor de la ONCE que va ser apunyalat a Palma gairebé fins a la mort per un botí de 360 euros. Descontrol i quilos d'escombraries a l'alba davant el mar de la platja de Palma. En quant a iniciativa del govern, podrem destacar el govern impulsa en Calvià un pla per millorar la mobilitat laboral. I acabar amb esports, l'Atlètic Balears certifica el pas de la final del play-off d'ascens.
1: Nou i 41 minuts, ja tot seguit, la informació meteorològica.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: I doncs dilluns, encetam setmana i també és el dia que tenim la informació meteorològica de cara a la previsió en aquest inici de setmana, però avui aquests dies del meteoròleg Jaume Reinés. L'escoltam.
1: Bon dia, comencem la jornada amb temperatures baixes per l'època de l'any, amb una mínima de 10 graus a Pollença. Després d'un cap de setmana marcat per l'entrada d'aire fred, aquesta nova setmana es presenta molt més estable i càlida, dominada per una dorsal anticiclònica que s'anirà imposant progressivament. Tot i això, encara avui hem de xerrar de nuvolositat variable durant bona part del dia. De fet, durant les hores centrals de la jornada no es descarta qualque plogim feble, sense més conseqüències. La temperatura màxima avui arribarà fins als 24 graus amb un ambient molt més agradable i amb un vent pràcticament en calma durant tot el dia. De cara a demà dimarts sí que ja tindrem un temps clarament més estable, amb domini del sol i pràcticament sense núvols durant tota la jornada. La massa d'aire anticiclònica començarà a guanyar terreny i desplaçarà definitivament aquest aire més fred que ens ha acompanyat aquests darrers dies. I això també es notarà clarament amb les temperatures. Ja per demà esperam una mínima d'uns 12 graus i una màxima que ja podria arribar fins als 26 graus. Si miram cap a dimecres i els pròxims dies, veiem que la dorsal anticiclònica ja s'imposarà de manera clara amb una massa d'aire més càlida que deixarà temperatures per damunt de la mitjana per aquesta època de l'any. Per tant, el que esperam és una situació de plena estabilitat en jornades majoritàriament assolellades. Això sí, haurem d'estar atents a la possible formació de boires a primera hora del matí, afavorides pel vent en calma i per l'augment de la humitat. Les temperatures aniran pujant dia rere dia i, si es compleixen les previsions actuals, cap a final de setmana podríem arribar fins als 28 o 29 graus. En resum, avui encara amb alguns núvols i qualque plogim feble, però entrant ja en una setmana marcada pel sol, l'estabilitat i una clara pujada de les temperatures que ens recordarà que ja estem a les portes de l'estiu.
0: Gràcies a en Jaume Reinés, meteoròleg d'aquí, que tenim els dilluns i els dijous, que també ens tornarà a actualitzar la informació de cara al cap de setmana. Ja heu sentit temperatures que ens recorden que estem a les portes de l'estiu i aniran pujant de cara en aquest cap de setmana que tenim sabors de l'abadia i propostes a la nostra agenda. Tindrem caloreta. Anem a veure com tenim aquestes dades meteorològiques a les nostres estacions. Ara mateix la temperatura a l'estació de Calvari és de 18 graus centígrads. El vent està entrant de nord-est a 1,7 km per hora. L'humitat està al 53% i la pressió atmosfèrica 1.018,7 hectopascal. En un moll, curiosament, la temperatura és més baixa que aquí. L'estació de Club Nàutic ara mateix de 7 graus. El vent està bufant en aquests moments de nord-est. Ho fa de gregal, bufa molt fluix, ni un quilòmetre per hora. La pressió atmosfèrica 1.017 hectopascals i l'humitat a un 74,6%. Aquestes són les dades de les nostres estacions. Anem a veure com tenim el tram marítim de Formentor a Capdepera. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la situació marítima per avui preveu un vent de component de garbí de llevaig de sud-oest de força 3 durant el dematí. Girarà a llevant, a l'est, al capvespre. Marejol, augmentant localment a Maró també al capvespre, un dematí més tranquil, però a partir del migdia el vent entrarà, se complicarà un poc més, especialment si parlant de Formentor, Capdepera, parla més de la zona de Capdepera. 9:46 minuts i ara ja tot seguit volen conèixer les curiositats d'un 18 de maig.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: de 8 de maig. Qui fa festa avui? Quin és el sant horari?
1: De maig, tot el dia.
0: Maig, si coneixem qualcú, que hem de felicitar.
1: Sí, avui sí, avui sí. Per exemple, avui, com s'han destacat, tenim Santa Clàudia. Celebren avui Clouds, no? Amb B final, en francès.
0: Cloud, ah.
1: Claudina i Claudita. Així que, bé, i me posa Bermàs, i n'hi ha molts, així que, bé, amb això basta. També tenim Sant Eric, tenim Sant Dioscor, Sant Fèlix, va ser fa poc Sant Fèlix, o que tots coneixem, i també hi ha un sant que li ha agradat molt a en Jaume, que
2: sí,
1: és Sant...
2: Sí, m'ha fet gràcia. Sant Potamon, que no Putamon, eh? Potamon. Sant Potamon. Tenim un Potamon nosaltres aquí a Ràdio Pallensa.
3: Punyeta, tenim un
2: Potamon.
0: Un Potamon. Seria un poc fort. En Pere Sales amb aquest nom de
2: Potamon. Ara m'he liat, ara m'he liat. Potamon m'ha fet molta gràcia, perquè Potamon, ben i deu, si hi ha Sant Oral, segur que n'hi ha.
0: Qualcú n'hi ha.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, Sant Potamon i companys, se diu aquest.
2: Perdoneu, per la confusió.
1: Aquest sant. I bé, més coses que vos hem de comentar en quant a dies internacionals, no n'hi ha molts, però sí que n'hi ha un del que vàrem parlar ja la setmana passada, i és aquest Dia Internacional de Museus. Si voleu justament anar a un museu per celebrar aquest dia, i no podeu perquè estan tancats, s'han agafat lliure avui.
3: Bé, no tots, eh? N'hi ha qualcun que fa dia especial.
0: Sol seu dia, perquè a vegades sí. Te'n vas de viatge i vols visitar museus i dius, no, un dilluns.
1: Clar.
0: Però, com diu la Maria, no tots. N'hi ha
3: que per seu dia internacional de museus avui obriran.
0: Clar, ah, especialment
2: no
0: en guany.
2: Especials, jo,
1: i m'imagino que museus més icònics del món, aquests no tanquen. Aquest dia ja ho vàrem comentar, hi ha una entrevista que parlàvem amb el director del museu i na Pallaia, la nostra Pallaia aquí a Ràdio Pollença, de tot això, així que si voleu escoltar. Però nosaltres ho direm per damunt. Aquest dia se va crear en 1977 per un Consell Internacional de Museus, que és qui organitza tot aquest dia, l'ICOM, i bé, el lema d'enguany és Museus unint un món dividit. Què podem, què podem dir d'un museu, no? És un espai on se conserva un petit tros de la història de totes les disciplines artístiques, i bé, és una xarxa que no té fronteres, no? Una persona d'un país pot anar a un altre a veure art i l'entendrà igualment com si fos, el país d'origen. Però bé...
3: Però no és només de museus artístics, o sí?
1: No,
3: és a dir,
1: de
3: museu d'història natural també avui se celebra, no?
2: Sí, museus en general.
3: En general,
1: sí. D'un museu de qualsevol, però bé, en realitat tot és art, al final, no? Tot això, si se conserva...
3: L'altre dia vaig veure, als Estats Units hi ha un museu de peixines. Sí, també.
1: Se pot considerar.
3: Història natural, patrimoni natural.
1: Si te pones creatiu, al final...
0: Sabeu per què tanquen un dilluns? És que he cercat aquesta curiositat. Per què tanquen en dilluns,
1: Joana?
0: Tanquen en dilluns perquè...
2: Van a la perruqueria.
0: Per les perruqueries tanquen no dilluns
2: també.
3: I ho fons.
0: Dilluns és un dia d'escant de passar perquè han tingut un cap de setmana molt intens, solen tenir cap de setmanes plens, i un dilluns s'utilitza per reacomodar, preparar noves exposicions, per netejar fons, recuperar un poquet el que és la vida del museu.
1: Té sentit. Més...
0: Això pas que descanso personal.
1: Sí, també han de descansar, estaria bé. Més coses, ràpidament. No podeu anar a un museu, però avui és el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes. Això sí que les podeu admirar, no? Sempre. Són públiques i gratuïtes, les plantes, així que si us agraden, molt d'anys. Més coses hem de dir. Efemèries, ràpidament. Per exemple... 1930 comença el viatge del dirigible Graf Zeppelin, que va creuar dos pics l'Atlàntic amb un recorregut de més de 27.000 quilòmetres. També en 1974 s'inaugura la Torre de Ràdio de Varsovia, que va ser la construcció més alta fins en aquell moment, que va deixar d'estar operativa el 8 d'agost de 1991. També en 1980 va entrar en erupció Santa Helena, als Estats Units, aquesta muntanya, a l'estat de Washington, i va ser una de les erupcions volcàniques més catastròfiques del segle XX, amb una magnitud de 5. L'índex d'explosivitat volcànica va causar 57 morts i pèrdues de més de 1.000 milions de dòlars en danys materials. També en 1994 el president Carlos Andrés Pérez de Venezuela és encarcelat al descobrir-se que va malversar fons públics. I bé, poc més hem de comentar en quant a tot això.
2: Jo voldria afegir un dia internacional, si m'ho permeteu. El dia mundial, bé, no és un dia internacional, és un dia mundial de la vacuna contra la sida.
0: Importantíssim.
2: Un reconeixement als investigadors i una crida a la consciència global sobre aquest tema. I efemèrides, crec que... Sí, o del Volcán Santa Elena i Animals, what? Un dit, o d'Animals. L'any 1964, la banda britànica The Animals grava el disc clàssic del Rock House of Rising Sun.
1: Sí, que ja el van posar l'altre dia, justament, aquesta cançó. Sí. Perquè era l'aniversari d'aquest. També, qualcuna, una curiosa, és que se va editar, va sortir el primer títol homònim de duo, Amaral, no? Que Amaral molta gent se pensa que és la cantant, que no sé com se nom.
2: Amaral.
0: No, no sé què, Amaral.
2: Sí, sí, una, bé, Amaral és un duo.
1: Sí, és un duo de dues persones. Bé, clar, duos són les dues persones, no? Uh-huh. Però avui volíem parlar...
2: Eva Amaral i Juan Aguirre.
1: Avui volíem parlar de que va morir el 2017, un dia com avui. Bé, es va suïcidar en Chris Cornell, una de les majors morts dels darrers temps, no? Més tràgiques del rock, que va ser el líder i fundador de Soundgarden. Va morir en els 52 anys, se trobava a Detroit, on havia oferit un concert en Soundgarden, el Fox Theater, i quan va acabar el concert se va despedir de la gent i es va suïcidar justament després. I va bé, Cornell, una de les principals veus del moviment grunge, va formar Soundgarden en 1984 a Seattle, juntament amb el guitarrista Quintile i el baixista Hiro Yamamoto. En 1986 se va unir su bateria Matt Cameron. I bé, varen tenir èxits, varen arribar més d'un pic al número 1 als Billboard, i bé, també va fundar un grup amb membres de Rage Against the Machine, amb el guitarrista Tom Morello, que es deia Audioslave, i bé, ha contribuït moltíssim a la música, també molt amic de Chester Bennington, que va ser un dels motius per els que es va suïcidar, i bé, escoltam una dels seus majors èxits, Like a Stone.

0: Vinga, aprofitam aquestes efemèrides musicals per deixar-les de fons i contar-vos el que tenim a l'agenda, perquè ens queden poc més de 5 minuts i la veritat que tenim moltes cosetes. Hem de recordar, per exemple, que Pollença Rock serà dia 7 i 8 de juliol, dia 7 actuarà fora de Sembrat i Sau, dia 8 pel de Gall i els Amics de les Arts, important perquè les entrades es venen a codetickets.com.
1: I xerrant de música, també us hem de comentar que el festival de Pollença té la banda d'entrades, ja ha començat, però hi ha descomptes i abonaments, es poden comprar a la pàgina web del festival o a l'oficina, en el claustre del convent.
2: També ja té la venta, les entrades, esos cuernos rock, per al concert que es fan a Can Escarrinxó 16 de juny. La venda és online a esoscuernos.com i el preu per 10 euros.
0: Importantíssim, aquesta setmana hi ha campanya de donació de sang al Centre de Salut de Pollença. Això és divendres cap vespre. Podeu reservar cita a donasang.org.
1: I aquest cap de setmana us hem de recordar que l'Associació de Veïns d'Humoi se'n va a excursió de Cala d'Allà a Sóller. Serà diumenge. El preu és de 15 euros i podeu passar a apuntar-vos per la caseta del Parc Infantil aquest dimecres de 6 i mitja a 8.
2: I el Col·legi Joan Mas celebra el 50è aniversari divendres 5 de juny amb una festa amb actuació de Cucorba i After Sun parlant parlaments i sopar d'arròs brut, postres i begudes. El ticket del sopar ja es ven per 13 euros adults i 9 infants a la mateixa consergeria i secretaria de Joan Mas, entre les 8 i mitja i l'1 i mitja.
0: Anem a les propostes d'agenda dia a dia. Dijous continua el cicle de conferències de la UOM en la xerrada Aprendre a gaudir de l'art, pautes bàsiques per desxifrar i interpretar les obres artístiques a cara de la doctora Ana Ferrero, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Quan cada dijous en el Saló Cultural d'Humoll a les 6, entrada gratuïta.
3: I dijous també a Cineclub, el Club Pollença. La pel·lícula d'aquesta setmana és La mujer más rica del mundo. Se projecta a les 8 i mitja. Les entrades valen 4 euros per socis, 6 euros no socis.
1: I també us tornem a recordar que hi haurà teatre de barra en el port de Pollença, en el saló parroquial, en l'obra Aigua, a la bodeguita Angen Contàperes, en el cafè de Moll, Zu Verkaufen. Les funcions seran a les 8 i mitja, a les 9 i 5 i a les 9 i 40. Tenen un preu de 5 euros. Podeu comprar les entrades, reservar-les al mail orbiteditorial@gmail.com o comprar el mateix dia la taquilla davant del cafè de Moll a partir de les 7 i mitja.
2: I el divendres 22 tenim dues propostes literàries. Presentació del llibre Els complements circumstancials de Jordi Segura Soler amb diàleg amb Gemma Clarissó, Club Pollença a les 8. I després, també el mateix divendres, presentació del nou poemari d'en Andreu Matamales, Caires de l'Estimera, a les 7 i mitja, a Can Bum, acompanyat de Miquel Àngel Drobé, Marga Serrano i Tomé Fus.
0: I aquest cap de setmana després vos contaran tot lo de sabors de l'abadia, però també el Museu de Pollença, com deien, celebrarà el Dia Internacional de Museus amb el microteatre Cadàver Exquisit, creació de teatreros i Francisca Palau Paiaia. Dissabte les funcions són a les 5 i a les 7. Diumenge a les 12, a les 5 i a les 7. Les entrades a Tiquetib per un preu de 5 euros.
3: I anant ja a sabors de l'abadia, aquesta mostra de la tonyina que se fa aquest cap de setmana en el port de Pollença, vos recomanam que consulteu vosaltres un programa que és molt complet, amb moltes activitats, però
1: molt,
3: bé, anirem
1: molt
3: fer.
1: Complet, però, massa complet.
3: He dit manera, intentava dir de manera fina que és molt llarg, el que vos direm ara, d'acord? Però bé, anem fent. Mireu, aquest divendres se dona un sus a les 8 amb una conferència de la fusta a la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotant d'Humoll, a càrrec de Diana Borràs Rodés, antropòloga cultural, i Antònia Puig, empresària nàutica. Això se fa en el local de l'Associació de Veïns d'Humoll.
0: Vinga, Bruno, tot teu.
1: Vinga, ho intentaré resumir. Dissabte començarà a les 9, de 9 a 1 i de 4 a 7 hi haurà un torneig de vòlei, a les 11 una inauguració i una visita guiada a una exposició, a les 11 i mitja un ronqueig en directe i una subhasta de la tonyina ronquejada, també d'11 i mitja a 5 i mitja hi haurà activitats infantils, a les 12 un taller gastronòmic, d'11 i mitja a 8 el Centre Oceanogràfic de les Balears farà tallers, a la 1 més tallers, a la 1 i mitja un dinar popular, a les 2 música, a les 3 un taller gastronòmic en Josep Coll, a partir de les 12 una degustació de tapes en tots els restaurants col·laboradors, a les 5 i mitja un segon ronqueig en directe i la subhasta de la tonyina d'aquesta tonyina, a les 6 un taller gastronòmic ara amb Marga Coll, a les 7 un taller gastronòmic especial a càrrec del xef David Ribas de Terrae i Àngela Font, i a les 7 un altre taller gastronòmic serà amb Anders Erlandson, i a les 10 per acabar, música en viu, amb Jimmy's Fantasy.
0: Jaume, què passa en 10 segons?
2: Diumenge, vinga, però va, també ho farem ràpid, és més curta. A les 11, visita guiada a l'exposició de la fusta, a les 11, entre les 11 i les 2, el centre oceanogràfic fa oferirà tallers i taules, ronqueig a les 11 i mitja, a partir de les 12, degustació de tapes, festes, amb tonyina pescada en aigües balears a càrrec dels restaurants, a les 12, taller gastronòmic, a les 12 i mitja, música en viu, a la 1, taller gastronòmic, i acabarà la jornada a les 2 amb música en viu.
1: Bona anam a les notícies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Jornada de reaccions als resultats de les eleccions andaluses, a les quals el PP ha tornat a guanyar, però ha perdut la majoria absoluta i depèn de Vox per governar. A la tertúlia de diputats del programa El Dia, la popular Maria de Llufornàs ha dit que els andalusos han enviat novament un missatge a Pedro Sánchez perquè avanci les eleccions generals.
6: En canvi, Mercedes Garrido del Partit Socialista i Lluís Apesteguía de Més per Mallorca han apuntat que a Andalusia el PP ha perdut força i creuen que pactaran amb Vox.
7: I clar que tot això s'ha de fer una lectura en clau nacional. Els espanyols no li estan deixant de dir que se'n vagi, que convoqui eleccions, que ningú confia en ell.
8: El que ha fet el senyor Feijó amb aquest rosari d'eleccions que han tingut enguany ha estat directament tirar-se en mans de vots, tirar-se en mans de l'extrema dreta.
9: No entendrà ni la més mínima voluntat d'entendre-se'n sols que no. Són diferents. Pactarà, i ja ho dèiem, amb aquells en sos que pacten per tot.
5: Canviant de qüestió, la Policia Nacional ha detingut un home per intentar agredir sexualment a menors a Palma. Uns fets que varen ocórrer la setmana passada a la barriada de Son Canals.
6: Una mare va denunciar

0: Les dades publicades aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística, la compravenda d'habitatges a l'arxipèlag va caure un 8,3% al març en comparació amb el mateix mes de l'any passat, una davallada que quintuplica el descens registrat a nivell estatal, que va ser de només un 2,2%.
1: En total, les illes tancaren al mes amb 1.200 cases venudes, 1.186 varen ser lliures i només 46 de protecció oficial. A més, el comprador continua apostant pel mercat de segona mà. Es varen vendre 962 immobles usats enfront de 270 habitatges nous. Amb aquestes dades damunt la taula, les Balears se situen a la part baixa de la llista estatal, mentre que comunitats com Castella-La Manxa lideren el creixement amb una pujada de l'11%, l'arxipèlag s'enfonsa a la cua i és la quarta comunitat on més cauen les vendes, només per darrere de Cantàbria, el País Basc i les Canàries.
0: I en plana cultural, avui se celebra el Dia Internacional dels Museus. Es Baluart, el Museu Marítim i el Museu de Mallorca fan avui una jornada de portes obertes fins a les 8 del vespre. Coincidint amb aquesta efemèride, el Consell de Mallorca ha anunciat que la carta portolana de Pere Rossell del 1447 s'exposarà a partir del 26 de juny al Museu de Mallorca. Així ho ha anunciat la vicepresidenta primera i consellera de Cultura del Consell, Antònia Roca, en declaracions a IB3 Ràdio.
2: Anunciar que està a punt d'arribar, que ho faran els pròxims dies, i en aquesta unió i mirada també en el passat i saber d'on venim amb aquesta carta portolana, tots els ciutadans de Mallorca la podran veure aquí en el museu dia 26 de juny.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ready? One, two, three, four.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
2: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: No, la meva no, la teva.
2: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
4: La teva ràdio.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
5: Bé, molt bones, oients. Nosaltres seguim en directe i, com us havíem anunciat fa una estona avui de matí, hem de parlar amb quatre alumnes de l'ISGIN Cifra de Colònia, na Clàudia, na Martina, na Marina i na Júlia. I és que aquest passat divendres, aquests alumnes de primer batxillerat de l'Optativa de Tècniques Experimentals van participar a l'avui pel 5è Congrés Ser Costa Platja, no sé si ho he dit bé, però és organitzat pel Centre Oceanogràfic per donar a conèixer la investigació realitzada a les aigües de la cala Sant Vicenç. A més, varen tenir l'oportunitat de visitar la Fira de la Ciència, on varen poder conèixer diferents projectes científics i experimentar també en diverses activitats relacionades a la ciència i la recerca. Però bé, les han de saludar i també han vingut acompanyades a la seva mestra, na Maria Pons. Molt bon dia a totes, què tal? Com estau?
6: Hola, bon dia.
5: Idò bé, primer de tot, presentau-vos qui sou.
7: Bé, nosaltres som quatre alumnes que representam el grup de primer de batxillerat de l'assignatura de tècniques experimentals i el passat divendres 8 de maig varen tenir el privilegi d'assistir al 5è Congrés de Joves Científics de Ser Costa a la Universitat de les Illes Balears.
5: Ser Costa, ja no ho havia dit tan malament, no? I a menys que és Ser Costa, explicam-nos.
8: Ser Costa és un projecte pioner de ciència ciutadana marina nascut el 2018 amb una doble missió: conscienciar el canvi climàtic i implicar activament els alumnes de secundari i batxillerat en la recerca científica. Amb una metodologia pràctica i col·laborativa, Ser Costa promou l'estudi del litoral balear i proporciona eines innovadores per explorar els efectes del canvi climàtic als nostres ecosistemes costaners. Enguany s'ha celebrat el 5è Congrés i hem participat en la presentació del nostre projecte Anàlisi de la biodiversitat de la cala Sant Vicenç i també en 6 pòsters científics de diferents espècies marines que hem realitzat per grups.
5: Molt bé, i en què consistia el vostre treball que heu fet?
6: Bueno, pues el nostre treball va consistir en una sortida de camp a la cala Sant Vicenç per analitzar la salut del nostre ecosistema marí. Que, bueno, el 21 d'octubre varen fer una immersió per recollir mostres d'aigua i de plàcton, mesurar la temperatura amb el termòmetre de mercuri i amb el batetermògraf varen calcular la temperatura a les profunditats. Varen comprovar també la claretat de l'aigua amb el disc de sequi i varen fotografiar espècies com algues, peixos, posidònia, la cimodocea i la nacra. Tot això se va fer per estudiar i analitzar paràmetres químics de les aigües, quins organismes hi trobam i què indica la seva existència a les nostres aigües. Sabreu present i poder preveure el futur de la biodiversitat i de l'ecosistema de la cala Sant Vicenç.
5: Molt bé, i tota aquesta metodologia la vareu aprendre a classe, que vareu fer? Com vareu recollir totes aquestes mostres que vareu presentar?
9: Bé, dia 21 d'octubre vàrem anar a tot l'alumnat de tècniques experimentals a la cala de Sant Vicenç, on vàrem recollir les mostres d'aigua a les quatre cales per fer una anàlisi de la qualitat de l'aigua. També vàrem fotografiar les espècies de la biodiversitat. I altres vàrem mesurar amb el mateix termògraf la temperatura de l'aigua i amb el dit de sequi la claretat de l'aigua.
5: I també què vàreu treballar de cada grup d'espècies?
7: Bé, primer vàrem estudiar peixos, que hem estudiat la diversitat de peixos de la cala Sant Vicenç, identificant espècies molt comunes com les tutes, els fadrins, les donzelles i els sars. La presència d'espècies que especialment sensibles com la tuta i la donzella. És una excel·lent notícia, ja que indica que actualment la qualitat de l'aigua és bona. L'augment de la temperatura i la possible pèrdua de les praderies de posidònia podrien fer que espècies com l'escarabat i l'esparrall es tornin vulnerables en un futur proper.
8: També hem treballat la nàcara, que la nàcara, la Pinanobilis, és un mol·lusc bivalve el més gran de la Mediterrània i una espècie que està en perill crític d'extinció. Pot arribar a fer més d'un metre de llarg i viu fixada en un fons marí. Normalment habita les praderies de Posidònia, on hi filtra l'aigua i ajuda a mantenir l'aigua neta i saludable. I hem volgut comprovar si la cala Sant Vicenç és un bon lloc perquè la nàcara hi pugui viure.
6: També vàrem estudiar la Posidònia i la Cimodocea, que són fanerògames marines, és a dir, que són plantes amb arrels, tiges i fulles adaptades a viure dins el mar i molt importants perquè produeixen una quantitat d'oxigen molt gran i ofereixen refugi per a moltes espècies i ajuden a protegir el fons marí. Vàrem estudiar en general les seves condicions, les condicions de l'aigua perquè la Posidònia i la Cimodocea puguin poder sobreviure a la cala Sant Vicenç.
9: També vàrem estudiar les algues, que són éssers fotosintètics aquàtics més simples que les plantes, ja que no tenen arrels ni fulles. Hem estudiat espècies com la Cistoceira SP, la Cetabularia, la Dictiota dicotoma i la Padina paonica, a la cala Sant Vicenç. Són molt importants perquè funcionen com a bioindicadors de la qualitat de l'aigua i l'oxigenació. A més, són el refugi de moltes espècies i els principals productors d'oxigen del fons marí, tot i que actualment estan amenaçades per l'escalfament de la mar i l'acidificació.
7: També hem estudiat el plàncton, que és el conjunt divers d'organismes majoritàriament microscopis que suren a la deriva en aigües salades o dolces, moguts pels corrents. Van trobar algunes espècies com el ceratium, la penila, sagita, cepòpodes o actinopiris, alguns d'ells indicadors de condicions no tan favorables.
8: I finalment també l'asparagotsis, que l'asparagotsis taxiformis és una alga invasora originada en zones càlides del Pacífic que s'ha establert recentment a la cala Sant Vicenç. Han confirmat que la seva proliferació es deu a l'augment de la temperatura de l'aigua, que ha pujat més d'un grau en un darrers anys. Aquesta espècie pot viure fins als 20 metres de profunditat i és un bioindicador clar de l'escalfament de l'aigua i és una amenaça per la biodiversitat de la cala, ja que competeix pels recursos de les nostres espècies autòtones i pot arribar a desplaçar-les.
5: Molt bé, no us vareu deixar res sense estudiar. I què més vareu fer? Vareu fer tallers també, no?
6: Sí, bueno, vàrem fer un taller d'il·lustració que va venir a Gloria Blaya de Secosta. Fem un taller sobre la il·lustració científica, que primer ens va ensenyar a dibuixar peixos i espècies marines observant les seves formes i proporcions i detalls anatòmics, i després cada un va il·lustrar el seu organisme. El procés consistia en fer un esbós a llapis, passar-lo a paper d'aquarela i finalment pintar-lo amb aquarel·les i mescles de colors, intentant recrear aquest organisme amb la màxima precisió possible.
9: També vàrem fer un altre taller d'intel·ligència artificial, que Neider Loyola, investigadora del Centre Oceanogràfic, va venir a fer un taller on ens varen explicar el projecte de digitatge d'imatges de la plataforma d'exploració del fons marí a través de la IA per identificar els fons marins i la Posidònia. Posteriorment, nosaltres vàrem analitzar unes 1.000 imatges proporcionades per Secosta. Això serveix perquè la intel·ligència artificial en un futur pugui ser completament autòctona i pugui analitzar l'estat dels fons marins i, més concretament, de l'estat de les praderies de Posidònia. D'aquesta manera, hem fet la nostra contribució a una recerca científica real.
7: I finalment hem fet un taller de Posidònia de RCNPP que van venir de l'aula d'ecologia ambiental del Real Club Nàutic del Port de Pollença a fer una classe pràctica sobre diferents espècies de plàncton recollides a la sortida de la cala Sant Vicenç. El vam observar i analitzar amb microscopis per diferenciar espècies, identificar-les i veure la seva morfologia. També van fer un taller sobre Posidònia, en el que també vam observar les fulles de Posidònia, analitzant les parts i observant possibles espècies indicadores que s'hi trobaven.
5: Molt bé, i de tota aquesta Posidònia i tots aquests tallers que ara heu fet, quines conclusions vareu treure?
8: En general, la qualitat de l'aigua és bona, amb una alta transparència i no hi ha gaire contaminants i la concentració de la sal és normal. La bona qualitat se pot demostrar també en la presència d'algunes espècies bioindicadores, com els peixos i el plàncton, i això afavoreix la conservació de la Posidònia.
6: S'ha detectat també que hi ha un pH més baix de lo normal, fet que pot afectar organismes clau de la cadena tròfica, com mol·luscs, crustacis i algues calcàries, dels quals depenen moltes altres espècies.
9: També les dades històriques d'un 2000 a un 2025 mostren una tendència a l'augment de la temperatura superficial, ja que arriba a nivells preocupants i una major durada de la termoclina.
7: A més, la temperatura límit per la Posidon és de 28 graus, una marca que ja s'ha sobrepassat, i si d'aquestes condicions continuen o empitjoren, la Posidònia i la Cimodocea poden degradar-se i provocar la pèrdua d'hàbitats, una disminució de la biodiversitat marina i de la producció d'oxigen i una monoprotecció del fons marí davant l'erosió.
8: També l'augment de la temperatura pot afectar negativament a la majoria d'organismes com peixos, posidònia i altres algues, excepte l'asparagopsis, ja que afavoreix la seva proliferació i facilita el seu creixement i expansió, en risc de desplaçar espècies autòctones.
9: En conclusió, l'ecosistema es manté estable i en bon estat a curt termini, però és vulnerable a llarg termini si no es cuida el medi ambient i segueix la tendència de la temperatura, l'acidificació de l'aigua. Les principals amenaces per a aquest ecosistema són l'activitat humana i el canvi climàtic.
10: I ara mateix el mar encara es manté en equilibri, però si no aturem el canvi climàtic i la pujada de la temperatura, el que avui és vida i biodiversitat pot convertir-se en un ecosistema fràgil que ja no podrem recuperar. Volem demanar que, amb la cooperació de tots, salvem el nostre ecosistema.
5: Molt bé, tots uns professionals, heu parat molt en pràctica, heu vist, heu tocat molt tot dins d'aquest taller, heu analitzat moltes coses. I Maria, la seva professora, que encara no t'han sentit, molt bon dia, com estàs?
11: Bon dia.
5: Quina importància té que aquests alumnes, a més de tota la teoria, no, que donen a classe, posin en pràctica i tinguin aquest taller, no? I quina és l'idea de tot això?
11: Bé, l'idea és que aquesta assignatura, Tècniques Experimentals, és una assignatura que ha sorgit per treballar de forma pràctica i aplicada a tots els continguts relacionats a les ciències. I clar, i això és la manera d'aplicar tot aquest coneixement. Va sortir aquesta oportunitat de treballar en el Centre Oceanogràfic, que va proposar un projecte, és un projecte de ciència ciutadana que estan fent i oferien en els instituts aquesta possibilitat, i ens va agradar molt l'idea perquè nosaltres teníem uns científics a la nostra disposició que ens posaven molt de recursos i sobretot podien venir ells a fer molts tallers, a contar tot com era la feina, realment com era la feina d'un científic, i que aquests joves, que són futurs científics que nosaltres tindrem, que han triat un batxiller científic, pues, coneguin de primera mà com és aquesta feina i que es facin totes les fases que coincidien amb el currículum d'aquesta assignatura, que puguin dur a terme totes les fases amb una investigació real, des d'una documentació a la feina de camp, en un treball de camp de recollir totes les mostres, en un laboratori, de fer totes les... de recollir totes les dades que necessitem, fer l'anàlisi, fer l'anàlisi de totes les dades i després treure unes conclusions de tot això. I el més, és a dir, que no, crec que no han acabat de donar tota l'importància, o el que a nosaltres ens agrada molt és que tota aquesta feina que han fet, que és superimportant i l'han fet durant un quant mesos, després la van explicar a un congrés d'estudiants que organitza el Centre Oceanogràfic a la Universitat de les Illes Balears. I és aquest cinquè congrés que han dit en un principi, però clar, van exposar els seus, es posen un pòster científic, com fan els científics de la realitat en el congressos professionals, i després fan una presentació posant en comú una mica tot això. I això jo crec que és saber realment com és la feina d'un científic, ja que els han triat això, és el més important de tot. Tenir de primera mà, poder xerrar amb tots aquests científics de veres que estan amb nosaltres, que mos ajuden en tot aquest tema, i després a canvi nosaltres aportant tot aquest recull de dades que nosaltres feim, el que ha dit de l'intel·ligència artificial que hem analitzat, o totes les dades que hem recollit de temperatura, en profunditat, o tot això, nosaltres les passam perquè aquests científics d'allà les utilitzin per fer les seves recerques. Llavors és un poc un projecte de col·laboració en què nosaltres contribuïm a la seva recerca i ells ens ajuden en la nostra feina i a conèixer una mica com és tot això. Per tant, estan molt contents amb aquest tema.
5: I a més tot això és badia, Posidònia, litoral, és tot ben proper. I alguna de vosaltres heu descobert, fent aquesta anàlisi, agafant aquestes mostres, qualque passió, no? Vos li heu agafat a vostè a fer això, vos ha agradat? No sé, contau-vos com ha anat. Vos heu trobat la vostra passió, a lo millor aquest tipus d'estudi pràctic, perquè clar, molt de pics no posàvem pràctica fins que a lo millor no arribava a la universitat o altres bandes.
6: Bueno, jo personalment sí que m'ha agradat molt realitzar tot aquest treball, ja que per exemple jo sí que m'ho vull dedicar a la biologia i tota la part de recollir les mostres, analitzar-les, mirar-les al microscopi, tota aquesta part sí que m'ha agradat molt, la veritat, perquè s'atraca el que vull fer, pràcticament és el que vull fer, i això m'ha agradat molt.
5: I les altres? Voleu estudiar qualque cosa per escuda o no?
9: Bé, jo sí que també m'agradaria poder estudiar una cosa relacionada amb biologia, tot i que no és exactament ciències de la mà, però m'ha agradat molt aquest projecte, ja que hem pogut fer totes les passes experimentals de treball, i la part de recerca i de laboratori també m'ha encantat.
5: Perquè també altres assignatures, Maria, sí que hi ha part pràctica, no, de laboratori, però si no se fan aquestes coses, no se posa realment, no surten en el carrer a fer-ho, no, per així dir-ho.
11: Clar, feim pràctiques de laboratori, però són pràctiques puntuals de determinats continguts, que, i no és exactament això. El que ens agrada d'això és que podem fer totes les passes, i tot i que aquí hi hagi gent amb opcions diferents, que tinguem a primer de batxiller, tot el grup que fa ciències experimentals, jo crec que lo guapo no és per dir, perquè nosaltres quan que feim la col·laboració al centre oceanogràfic, clar, el tema sempre és la mà, i que la ten, a més nosaltres que la tenim aquí d'or i això, però el que crec que és interessant, tant per la gent que vulgui fer això o per l'altra gent, és que han après com fa feina un científic.
5: La metodologia
11: que se segueix. En totes les etapes, que si ells se dediquen, són persones de ciència que se dediquen a això, amb un tema o amb un altre,
5: això
11: s'ho trobaran i ho podran aplicar.
5: Molt bé, i les altres dues que no xerran, a Clàudia i na Júlia, vol estudiar qualque cosa relacionada amb això?
7: Bé,
5: o aneu per una altra banda?
7: Jo vull estudiar alguna cosa de ciències, però no és res relacionat amb la biologia, però igualment hem après com fer la metodologia, el que ha dit na Maria, de a partir d'un problema, de cercar informació sobre ella i després fer un treball.
5: Que és una cosa estàndard en el final, això, no?
7: Sí.
5: M'imagino que moltes disciplines serà el mateix, aquesta metodologia. I Júlia?
8: Sí, jo, igual que na Martina i na Clàudia, jo el que més m'ha agradat ha estat fer aquest anàlisi de totes les coses que hem trobat, i sí que és veritat que m'agradaria estudiar alguna cosa relacionada amb les ciències, però això, com ha dit na Maria, suposo que això ens ho trobarem, i la part que més m'ha agradat és fer aquest anàlisi.
5: Molt bé, si ja heu de saber quasi el que heu d'estudiar, perquè no us queda molt. Bé, un anyet, sí, no? Ja acabau,
7: sí.
5: D'aquí un mes, quan acabau, juny, no?
7: Sí. Sí.
5: Molt bé, i res, teniu pensat fer més activitats en col·laboració amb el centre oceanogràfic? Suposo que altres anys també se seguirà fent això.
11: Sí, en principi això és un projecte que va començar 4 anys, que ha tingut molt d'èxit, i tenen... Bueno, ha estat premiat unes quantes vegades, i per tant, però és que sí que continuarà, i si continua, nosaltres el dia de l'institut, des d'aquesta assignatura, sí que volem promocionar. I volia comentar una cosa, el dia ha anat tan bé, el dia que fins i tot aquest projecte que tenim enguany ha estat seleccionat per un congrés internacional de ciències de la Terra i del Medi Ambient, que s'ha fet a Viena. Enguany és un congrés a nivell mundial on hi van científics de tot el món i professors que fan feina en projectes científics. I l'Institut de Pollença, aquest projecte, hem estat seleccionats, i vaig anar, en concret ho vaig representar jo, perquè són la que des del principi he estat amb aquest projecte, i vaig anar allà a Viena a presentar un de pòster científics contant aquest projecte. No era exactament el que hem fet enguany, era de curt passat, perquè això va... I, però bé, però avui dia és aquesta feina que feim i la importància que li donen, fins i tot a nivell internacional, l'importància que se dona a tota aquesta feina de ciència ciutadana i de promocionar les ciències a els joves.
5: I allà s'ho heu fet qualque cosa ja sèria abans de ser científiques oficials, no? I de bé, Maria, Clàudia, Martina, Marina i Júlia, moltes gràcies per venir. I bé, segur que d'aquí uns anys, bé, encara un parell d'anys, segur que sereu unes molt bones científiques i espero que continueu amb aquesta passió i molta sort en els exàmens, que supos que no vos quedarà molt per fer el final. I de bé, moltes gràcies per venir i mos anirem veient. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies.
0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Els programes, les entrevistes...

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9, Ràdio Pollença.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Detingut un pare per agredir sexualment la seva filla menor de 16 anys de manera diària durant 2 anys a Palma. La menor va denunciar que el seu progenitor la sotmetia a tocaments. També l'obligava a despullar-se i veure pel·lícules eròtiques. L'home ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys.
2: Segons el relat de la menor, l'agressor aprofitava els moments en què es quedaven sols a casa per sotmetre-la a pràctiques sexuals coercitives. La víctima va detallar davant els agents de la policia que el detingut l'obligava també a veure pel·lícules de contingut eròtic amb el pretext que n'aprengués. Aquesta situació de violència cada dia va cessar quan el progenitor va abandonar el domicili a causa de problemes amb la mare de la víctima. Un cop confirmats els fets per la investigació policial, els agents varen localitzar el sospitós. La detenció es va produir dimecres passat.
1: Canviant de qüestió, Educació iniciarà els tràmits per aprovar el reconeixement institucional dels docents de les Balears de cara al curs que ve. És un dels objectius que ha destacat el conseller Antoni Vera a l'inici de la reunió amb els directors dels centres de secundària IFP, que té lloc en aquesta hora a la conselleria. Allà hi és Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
3: Bon dia. La d'avui és la primera de les trobades amb els docents i durant aquesta setmana també es duran a terme a Menorca i a Eivissa. La finalitat és tractar les problemàtiques i necessitats dels centres i establir millores de cara al curs 2026-2027. A més de treballar en la reducció de la burocràcia i les noves normes, el conseller ha destacat la necessitat de reconèixer els docents de les Illes, una mesura que inclou tràmits clau com la carrera professional. És Antoni Vera.
4: Hem de reconèixer la figura dels nostres docents, dels nostres equips directius i, sobretot, han d'actualitzar una norma que després de 15 anys no s'ha modificat i aquesta norma

0: i les seves especificitats.
1: L'atenció urgent a la sanitat pública està garantida amb els serveis mínims. Ara bé, es preveu que es posposin centenars de cites, de proves diagnòstiques i també de cirurgies ja programades. Els facultatius s'han concentrat avui de matí a tots els hospitals públics de les Balears. Miguel Lázaro és el president del Sindicat Mèdic de les Illes.
2: Ante este grave conflicto sanitario, que es el más grave de las últimas dos décadas, lo que pasa, el no puede mirar para otro lado, no puede hacer de don Tancredo, ¿no? Y vista que la ministra ja no està ni se l'espera.
0: I atenció ara a aquesta notícia. La justícia ha donat la raó a la cantant Shakira i Hisenda li haurà de tornar 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional ha anul·lat la multa imposada a l'artista per la tributació de l'any 2011.
1: El tribunal ha estimat el recurs de Shakira en considerar que l'administració no ha acreditat que la cantant romangués l'any 2011 a Espanya més de 183 dies, com exigeix la llei a l'hora de tributar l'IRPF. Es tracta del darrer compte pendent que tenia l'artista a Espanya després que un jutjat de Barcelona ha arxivat la segona causa penal que Shakira tenia també oberta per un suposat frau fiscal de 6,6 milions d'euros l'any 2018.
0: Així arribam a les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.
4: Ràdio Pollença se connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
5: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
6: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
7: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
8: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Televisión Ràdio. Avui som na Clàudia, na Alicia, en Joan Seguí i en Jaume Llompart. Gràcies a ella a Ràdio Pollença per connectar-nos amb l'exterior i cada vegada tenim més oients fidels a la ràdio. Saludam a tots els que hi ha als estudis centrals, na Joana, na Maria i en Bruno.
1: Antes de començar tot el que hem preparat avui, voldria recordar que la setmana passada no vàrem fer Ràdio Pollença de Montición perquè estàvem preparant aquest programa molt important que tenim avui.
2: Bueno, i en el programa d'avui col·laborem amb el projecte Junior Report, un projecte escolar a nivell nacional, on aprenem a fer de periodistes. Tenim uns recursos compartits i unes eines que ens ajuden a treballar el periodisme dins l'escola. I hem aprofitat per complementar aquest projecte a la nostra ràdio.
0: Juntament amb els nostres alumnes de 6è d'Educació Primària, aprofitem per enviar una salutació als nostres companys de Barcelona, que ens escolten, amb na Maria Casas, que és la nostra coordinadora.
1: Avui som aquí per conèixer el senyor Martí Marc. Bon dia.
3: I gràcies, bon dia.
1: I gràcies per dedicar-nos un moment del seu temps. Però per conèixer-lo una mica més a prop, no sols com a balda, sinó també com a persona, volem parlar sobre el seu dia a dia, els seus gustos, records i experiències personals perquè els veïns puguin conèixer un facte més pròxim i humana seva. Esperem que et senti còmod i que guadesqui d'aquesta petita conversa amb nosaltres.
3: Bé, moltes gràcies. Puc xerrar, no?
4: Sí.
3: Gràcies. Jo, moltes gràcies. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres. Estic a la vostra disposició i, evidentment, jo he dit abans amb vosaltres el micròfon tancat que faig de balla, però som en Martí Marc, som una persona amb les seves coses bones, menys bones, el seu gust, les seves aficions, la seva història. Bé, ja tinc una certa edat i que costa que disfrut de viure perquè la vida s'ha de disfrutar intensament i vull, estic a la vostra disposició per totes aquelles preguntes i qüestions que molt voldríeu fer.
2: Bueno, Marc, antes de començar, què tal si te fem una petita pregunta? Antes de començar, volem que sigui una entrevista propera. Com vol que te tractem? De vos o de tu?
3: Jo m'estim més que sigui de tu, jo me sent més còmode. Si no és perquè me sent com que hi ha una barrera, no? I tot i que jo he dit abans, s'ha de fer un respecte, en tranquil·litat, però bueno, jo de tu me sent més còmode.
1: Bé, comencem. Bon dia i com està?
3: Estic beníssim ara amb vosaltres. A més, ara no penso en l'Ajuntament, és a dir, no penso en problemes, estic amb vosaltres. A més, penseu que jo tota la meva vida jo som pedagog i tota la meva vida m'he dedicat a l'educació. Per tant, estar amb alumnes que estan en procés d'aprenentatge, per això és un plaer i a més m'encanta. Jo en aquesta vida he fet de l'educació la meva vida professional i personal i he disfrutat. Jo, si veig de tornar a néixer, no sé si faria el mateix, però segurament intentaria fer el mateix.
1: Bueno, estem encantats ens que es dediqui aquest moment amb nosaltres. I Martí, és la primera vegada que ets al cor de l'Església de Montición?
3: No, l'Església de Montición, jo tot aquest edifici l'he recorregut d'alt a baix. L'Església he fet molt d'any d'escolanet, he pujat aquí dalt, he pujat a la torre, he pujat a la... En fi, per tot el que és Montició no m'ho coneixia. Jo, evidentment, que ha canviat molt, és a dir, no té res que veure el Montició que jo vaig viure quan vaig estudiar bàsicament primària, vaig estudiar primària i batxillerat fins a uns 13 anys, és a dir, vaig estar des de 6 anys fins a 12-13 anys, vaig estar aquí, i per tant me coneixia perfectament Montició i l'Església me la coneixia molt. He fet d'escola net, he fet de tot, eh? Vull dir, quasi. Sí, i moltes altres coses que he fet quan estudiava aquí amb professors que me mandaven alguna feina, però bé, és una casa que forma part també de la meva vida.
2: La coneix molt bé.
3: Sí. Ara la conec manco, ara me perdria, eh? Perquè com que fem moltes reformes, però quan vaig ser conseller també vaig venir aquí a fer visites i tot, i per tant me la conec una miqueta, sí.
2: Bueno, Clàudia, què tal si ara començam les preguntes de l'entrevista?
1: Vale. I com sol començar un dia normal per tu?
3: Primer m'he de despertar. Jo m'he despert bastant prest. Vull dir, la veritat és que tota la meva vida he estat una persona que m'he despert prest. I, però quan estudiava m'agradava molt estudiar de nit. És quan me sentia més còmode. Quan estudiava, per exemple, a la universitat, me podia anar a dormir a la una o a les dues, per quan tenia exàmens o treball, etc. I me sentia còmode, perquè la tranquil·litat, el silenci, això m'ajudava molt a concentrar-me. I el dematí sempre m'aixecava bastant prest. Som bastant matiner, jo puc dormir cada dia unes 7 hores, més o menys 6-7 hores. És un, també en aquell moment no faig una feina física, no és una feina aquesta que me cansi, me puc cansar més mentalment, psicològicament, que físicament, però normalment dorm unes 6 hores, més o menys, no? I cada dia m'aixec a les 7 menys 10, més o menys. I quan anava a Palma, que era conseller, me solia aixecar a 5 i mitja 6, eh? Tenia un ca i el anava a passejar perquè el ca necessitava un poc de llibertat i el passejava per tot el poble, bé, per tot el poble no, 20 minuts de fer una bona passejada perquè quedàs tranquil, però més o menys això és la meva vida. Després vaig a prendre un cafè llet, normalment vaig a distint bars a prendre un cafè llet, a vegades amb una encimada, a vegades amb un croissant, a vegades amb res, a vegades amb un bocata, en fi. I després d'haver el dels 8 ja som aquí a l'Ajuntament. M'agrada arribar prest perquè penso que és bo arribar prest, és a dir, penso que és bo que la gent sàpiga que ets aquí, i aquí comença la meva vida, que no, cada dia que atén distintes coses, no sempre és l'home fa el mateix, i me'n sol que anar després de dinar d'haver les 3, 3 i quart, 3 i mitja, depèn del dia, i després les hores baixes o a vegades tenc reunions aquí o tenc actes, és a dir, tenc una vida bastant intensa.
2: Bé, Martí, jo he de dir que si dono 6 hores jo no seria persona.
3: Què dius?
1: Jo tampoc.
2: Bé. Jo no seria persona si dono 6 hores.
3: Bueno, però cadascú a la seva edat ha de dormir més o menys, no? A mesura que te fas més gran necessites dormir manco, però també he dit una cosa, si jo fes de picapreder, de fuster, de pagès, o fer una feina física, jo vos puc assegurar que hauria de dormir més, perquè el cos m'ho demanaria. Per tant, el cos, què me demani? Jo me demano el cos que desconnecti, que intenti desconnectar quan donc. I jo tinc una cosa, normalment, quan tinc problemes, que aquí a l'Ajuntament hi ha problemes que has de solventar, som capaç de desconnectar. I per tant, tu vespre procura descansar psicològicament, mentalment, que és quan tu de matí m'aixec amb ganes, vitalment, i això és important. Ara, per tant, quan era jovena com tu, segurament dormia moltes més hores, però, tot repetir, si fes una altra feina, estic convençut que hauria de dormir més hores de les que donc. Però, així tot, som persona.
2: I tens alguna rutina abans d'anar a l'Ajuntament?
3: No, bueno, cada dia m'afait, normalment m'afait 6 dies a la setmana, cada dia. Un dia de descansar la pell, perquè és un poc... Però jo mai he duit ni barba ni bigots, així com el germà meu sempre ha hagut duit barba, bigots, o només bigots, o només barba, o barba i bigots, jo no. Jo som un moment net de canostra. Som un moment net, perquè jo crec que... Jo no sé si el boto molt de barba, perdona. És que tinc un company d'aquí que escolta que du barba. Cadascú ha de fer el que vulgui. Jo no m'he sentit mai bé amb barba, i per tant... I també, abans duia cabell més llargs, i he arribat a dur un cabell una mica quan era jovenet, no? Per tant, som persona, descans, desconnet, i ho dematí estic amb força, amb ganes.
2: Bueno, aquí tenim nosaltres al nostre costat, els nostres professors, en Ramon i en Maria Antònia.
1: I en Ramon sí que du barba.
3: Ramon du barba, una bona barba.
4: Fa 10 anys que
5: Ara una altra pregunta. Tu que d'aquests mes hem met de cafè o de cafè amb llet?
3: Jo normalment cafè amb llet. Jo cafè és només em prenc un de matins i qualque dia Colacao.
1: Colacao.
3: Lamento de la joventut.
1: Què més de Colacao, Nesti? Colacao.
3: Jo, des de petit, que nostre hi havia Colacao, i quan hi havia Nesquik no m'agradava tant, perquè de més no s'afonia tant, i jo m'agrada que s'afongui totalment. I som, ara normalment prenc cafè llet, però cafè, després de dinar, no prenc cafè. Jo crec que si prengués cafè no dormiria. No sé si és una cosa psicològica, però normalment amb un ja més que suficient. M'ajuda a despertar-me, posa'm poc en forma, no?
1: I quins records guarda amb més afecte de la seva infància?
3: Ui.
2: Bona pregunta.
3: Jo no sé qui és que ho va dir, però em sembla una frase fantàstica, que la infància és una mica el que construeix la nostra vida. I jo he de dir que he tingut, som un sortat de la vida, jo som un sortat, és una persona amb molta de sort, perquè he tingut una família fantàstica, he tingut mon pare i ma mare, que ja malauradament ja no estan en altres, he tingut quatre, eren quatre germans, un va morir molt jove, 34 anys, i per tant, però jugàvem molt a casa nostra, vull dir, eren, jugàvem moltíssim a tot, he tingut una adolescència fantàstica, perquè tot el carrer, tot el poble, era un espai per jugar a futbol, rescate, en fi, anàvem per un torrent, en fi, fèiem de tot, inclús anàvem a cercar a vegades granots, en fi, les destrossàvem, fèiem experiments elèctrics, tot això, no? Jo reconec que viure en un poble de més Pollença, que m'agrada molt, com podeu suposar, però la infància que vaig tenir és una infància en què jo tinc molt bons records, la veritat és que he tingut sort perquè he tingut una infància fantàstica, una família fantàstica, vaig estudiar el que jo volia estudiar, he fet una professió durant des de l'any 76 fins a l'any 23 he estat professor d'universitat, no? I per tant he estat molt d'any professor d'universitat, de pedagogia, d'educació, formant pedagog, formant educador social, formant mestres, i he de dir que som sortats. Per tant, a Pollença està per jo un espai de viure bé, de viure intensament, de viure, de tenir amics. Quan era jovenet vàrem tenir aquí un club juvenil, era un club juvenil que està a la plaça d'Ossaglàs, que vàrem gestionar des de un grup de joves, devien tenir 13, 14 anys, que fèiem excursions, música, futbolín, ping-pong, fèiem tornejos. És una experiència que jo he de reconèixer que ara és molt més complicat. La vida que nosaltres vàrem tenir va ser una vida, ara és més dura. Jo no sé si voldria tenir la vostra edat, a més és impossible, però som un sortat i per tant té molt de records, vull dir, però crec que viure la infància, l'adolescència que vaig tenir apollant-se amb amics, etc., és quelcom que realment no té preu.
2: I Martí, com se sent la imatge del poble?
3: La imatge que tinc.
2: La imatge del poble.
3: Home, jo crec que Pollença és un poble guapo.
2: Sí.
3: És un poble guapo. No ho dic jo, també ho dic, lògicament, no? Però ve qualsevol persona de fora que realment no hagi estat mai a Pollença i li encanta, o gent que ha estat, que viu en un altre poble, o viu a Palma, o bé amic meu que venen de la península, i això, les encanta Pollença. Vull dir, és un poble realment guapo, és un poble que té una identitat, té molt de patrimoni. A més, tenim aquesta sort de tenir, perdó, de tenir Pollença, però tenim Moll, que també és una altra realitat, tenim Sant Vicent, tenim Formentor, tenim platja, tenim terra, tenim muntanyes, tenim moltes finques. I, per tant, crec que realment dir que és un poble guapo, crec que és una cosa objectiva, no? Que el podríem tenir més ben cuidat? Segurament, podríem tenir un poble més ben cuidat, etc. Però crec que hi ha puestos, només un calvari, per exemple, per això ja és un espai fantàstic, no? Però un casc antic, en fi, un puig, bueno, jo crec que és un poble que en si mateix és objectivament guapo. I a més tenim molt de patrimoni artístic, tenim molt de patrimoni pollença. Ara l'Ajuntament ha aprovat un catàleg per protegir el patrimoni artístic de Pollença i tenim classificada un 900 elements a protegir. Vull dir, és un poble guapo i molt de patrimoni. Per tant, jo crec que objectivament és un poble guapo, que entre tots l'hem de cuidar, començar per l'Ajuntament.
5: Sí. Bueno, Toni, ara mos poses un poquet de música i després seguim l'entrevista.
6: Molt bé, vinga.

0: amb una altra pregunta de... Quina era la teva assignatura preferida al col·legi?
1: Bueno, jo he de dir una cosa, no som molt de ciències, eh? Sobretot no som molt de matemàtiques. He de reconèixer que les matemàtiques me varen fer suar molt. A dir, quan estudiava primària, batxillerat, i vaig anar a classes particulars, ho vaig aprovar, però me varen fer suar molt, molt, molt. Jo m'agradava molt la literatura, de veritat és que la literatura m'agradava molt, la història m'agradava molt, la geografia m'agradava. Clar, estic parlant d'assignatures que ara segurament són un poc diferents, d'alguna manera, però jo record, he tingut molt de professors, aquí, a l'Institut, a Palma, a l'Universitat, però hi ha una professora que jo vaig tenir quan estudiava preuniversitari a l'Institut Ramon Llull de Palma, que nomia Doña Antònia Suau, una altra li deien Doña, Doña Antònia Suau. I era una professora de literatura que per jo ha estat la millor professora que he tingut en la meva vida, perquè quan mos explicava novel·les, poesia, teatre, etc., no ho explicava com una persona que només dona informació, sinó donava emocions, és a dir, estimava la literatura, molt llegia poesies, molt llegia trossos d'una novel·la, molt llegia trossos de teatre, i era una dona que vivia intensament la literatura. I jo crec que per ser bon professor cal realment viure intensament el que tu ensenyes. És a dir, si tu, un professor de llengua, de matemàtiques, de literatura, d'història, la vivi intensament, jo crec que és quan realment comunica, perquè dins l'aprenentatge sempre hi ha emocions, eh? I les emocions molt clau en la vida, però també en l'aprenentatge. Per tant, aquesta és una professora i una assignatura que sempre m'han agradat. Les ciències també m'agradaven, però menys, eh? Jo som més de ciències socials i de lletres que de ciències.
2: I tu, com a professor de la universitat, has escrit qualque llibre?
1: Bastants. Bastant molt de llibres, articles. Una cosa que la universitat han de fer, a més d'ensenyar, ensenyar en un estudiant que volen tenir una professió, jo vaig ensenyar a fer a pedagogs, a psicopedagogs i educadors socials i a mestres. Són les quatre coses que he ensenyat. I realment una de les llibres que ens obliguen a la universitat a també de fer ensenyances és investigar i escriure. Hem d'escriure articles, hem d'escriure llibres, hem d'anar a congressos. Jo, per sort, he pogut anar a congressos per tot el món. He anat als Estats Units, he anat a Mèxic, he anat a distints països a fer congressos. I jo tinc bastants llibres realitzats en temes d'educació, en temes de pedagogia i molt d'articles. I per tant, diguem, això formava part de la nostra feina. No només era ensenyar, sinó era investigar, publicar, anar a congressos, i això és el que realment m'ha agradat molt, perquè he conegut a moltíssima de gent de tot el món, d'Espanya, de totes les universitats, inclús en gent en contactes encara. Vull dir que tot i que potser fa 5 o 10 anys que no mos hem vist, doncs tant en quan mos xerram o mos telefonam o mos enviem whatsapps, etc. No? Per tant, sí, llibres en tenc un parell, algun més. I després hi ha una cosa que sí que vull dir, que una de les coses que vaig fer quan estava a la universitat, a 2004, va ser crear l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears. És un llibre, és un document que analitzava la situació d'un sistema escolar de primària, secundària, batxillerat, etc., de les Illes Balears, i cada any sortia un document que analitzava quin era un punt bons, un punt menys bon de l'educació de les Illes Balears. Això ho vaig començar l'any 2004, i ara, després ja fa anys que no som un director, però se segueix fent, i jo crec que és el més important.
2: Tenies clar que volies dedicar-te de jove?
1: Bueno, això ho vaig anar, has de dir, de més jove. De més jove, eh? De més jove. Jo, quan vaig començar a pensar què havia de fer, això quan tenies, vaig fer preu universitari, és com abans d'anar a la universitat, no sabia què havia d'estudiar, història de l'art o pedagogia. Volia fer d'ensenyança, això sempre, no? I la veritat, al final, quan vaig començar a estudiar la carrera universitària, que vaig començar a Palma, després vaig acabar a Barcelona, el primer curs vaig tenir assignatures de pedagogia i assignatures d'art. però al final m'ho vaig dedicar, m'ho vaig decidir per estudiar pedagogia. I a poc, quan estudiava a la universitat pedagogia, que vaig acabar, com deia, a Barcelona, no sabia molt bé el que faria, perquè tenia distintes opcions. Però al final, com que vaig fer una tesi de llicenciatura sobre la delinqüència infantil i juvenil, me varen contratar a l'Universitat de les Illes Balears, em va sortir una plaça, me vaig entrar i des de l'any 76 vaig entrar de professor. Però ha estat una cosa que a poc vaig anar madurant, no? Però tenia clar que era un món de l'educació que m'interessava. I en aquest sentit, una de les coses que me va decidir va ser que quan era jove, jovenet, a Pollença se van fer les colònies d'estiu a Cala Murta. Hi havia unes colònies d'estiu fantàstiques, sí. I allà vaig fer de monitor. I va ser unes colònies que encara me van decidir estudiar pedagogia, però no només la part de pedagogia escolar, sinó la pedagogia de l'oci, el que no és purament escola, no? I així me vaig formar també en aquestes escoles d'estiu, un club juvenil, és a dir, la part no escolar de l'educació també és una part que sempre m'ha atret, no m'ha atret moltíssim.
0: I quina considera que ha estat un dels moments més feliços de la seva vida?
1: Ui, jo crec que moments feliços de la meva vida n'hi ha molts, però t'he dit una cosa. Jo he dit abans que m'aconsegui una persona afortunada, molt afortunada a la vida, perquè he tingut sort de la família que vaig tenir, he estudiat el que m'agradava, he fet una professió que no només m'agradava, sinó que he conegut quantitat d'estudiants. Pensau que des de l'any 76 a l'any 23, per les meves classes han passat centenars, milers d'estudiants, no? I conèixer gent, per jo, m'agrada molt. A més, com deia abans, el fet d'anar a congressos de distintes universitats, conèixer gent d'altres universitats, d'altres comunitats autònomes o d'altres països, és quelcom que no té, que és interessant, no tancar-se a si mateix. Després he tingut sort perquè, a més, com deia, tenir un pare i una mare i germans que mos endui bé sempre també és una cosa realment fantàstica. Per tant, moment de felicitat en la meva vida. Jo record que quan un moment de felicitat va ser, evidentment, quan vaig acabar la carrera. Quan vaig acabar la carrera va ser un moment de felicitat, perquè varen ser 5 anys de molta de feina, 5 anys de molta dedicació, i després, quan varen l'altre moment de felicitat, va ser quan vaig entrar a la universitat a fer feina, que m'ha obligat, recordo l'estiu que vaig acabar la carrera, l'any 76, durant tot l'estiu vaig acabar de fer la tesina de llicenciatura, que m'obligaven a tenir. És com una investigació que vaig fer sobre la delinqüència infantil i juvenil a les Illes Balears. Vaig fer una investigació. Quan la vaig presentar, pues, vaig tenir molta satisfacció, van posar la màxima nota, és un tom, és un d'això de 1.000 pàgines, eh? Vaig fer 1.000 pàgines, i record que l'estiu ho vaig fer durant, ho havia començat a principi d'any, eh? Però durant un mes de juliol a agost feia feina 12-13 hores cada dia. A més, havia de fer fórmules estadístiques i ara fas un pitges així i te la fan completa. Jo vaig fer d'haver 1.000 fórmules estadístiques una per una, no? Però bueno, és igual, és dir, també lo important també no els resultats, sinó el procés, és dir, com arribes en això, no? Aquest va ser un altre moment, quan també vaig ser titular d'universitat l'any 85, també va ser una època feliç, també l'any 81 vaig tenir tesi doctoral. Tot això són la part professional, diguem que he fet feina i això m'ha donat felicitat, però l'autèntica felicitat són les qüestions personals, evidentment, no? I dic, jo tenir un pare i una mare, com he tingut i germans, m'ha donat molta felicitat. Jo me vaig casar, me vaig divorciar més tard. Quan te cases, teòricament, tu te cases per a tota la vida, però a vegades no passen. I després m'he tornat a casar ara fa 8 anys i va ser un moment molt feliç. I per tant, jo, la felicitat, l'art de treballar cada dia. La felicitat no te ve de fora, t'ha de venir de dins. i has de ser capaç que quan tens un problema, una dificultat, com ho treballes. I és important que la família t'ajudi, que t'ajudi els amics, que t'ajudin professionals, etc., però t'has d'ajudar tu mateix. Per tant, jo he tingut moments fantàstics de la meva vida, però també he tingut moments molt durs. Un dels moments més durs per allò de la meva vida va ser quan se va morir el meu germà, que tenia 34 anys. Això és una cosa que el tenc aquí a dins, dins el meu cor. Dic, no passa dia que no pensi en el meu germà, en Felip, no passa dia que no hi pensi, no? Perquè és veritat que tots en aquesta vida m'ho anem, però una persona de 34 anys, molt vital, amb molta vitalitat, va ser fotut. Quan se va haver un pare o una mare també, evidentment, no? Perquè tenir ton pare i ta mare que se'n van, és veritat que t'ho han donat tot, t'han donat la vida, t'han donat estudis, t'han donat moltes coses, també, en fi, és dir, és molt difícil, jo dic que hi ha coses, que hi va haver una escritora sud-americana, Isabel Allende, que va dir una frase que una persona no se mor mai del tot si sempre qualcú ho té dins el cor. Jo crec que tenir una persona que s'ha anat, com un pare, ma mare i el meu germà, i altra gent, evidentment, però aquest tres persones per això és important, pues, evidentment és una cosa que també t'ajuda a saber estimar, és a dir, i això també és un moment de felicitat, és a dir, recordar en felicitat en positiu, quan recordes una persona que s'ha anat, la recordes en nostàlgia, en tristor, però també en positiu, perquè allò, aquestes persones t'han donat moltes coses a la teva vida i que són coses que t'han fet créixer, que t'han fet desenvolupar, que t'han ajudat a tenir una vida millor, no? I torno a repetir. I jo, la meva felicitat també és cada dia quan m'aixec, veig que estic viu, que vull fer coses, que estic amb la meva dona, amb el meu fill, amb la meva neta, tot això és molt important.
3: Sí. Bueno, què tal si, Toni, no poses un poquet de música?
4: Sí, un poquet de teu temps, un poquet de Paco de Lucía, un poquet de Paco de Lucía.
1: Bueno, m'agrada molt un Paco de Lucía també. jo la música

0: entrevista. Què li agrada fer el temps lliure que té?
1: Si en té.
2: Ui, apenas ten tan lliure. Però m'agrada fer... Hi ha tres coses que m'agrada fer molt. Un, el llegir. I la veritat és que estic frustrat perquè tinc una muntanya de llibres. Jo m'agrada anar a comprar llibres, eh? M'agrada molt comprar llibres. Jo tinc biblioteca, llibres, a Palma, que tinc una casa, a la finca que tinc a Pollença, en Talluc, té molt de llibres, i a Pollença té molt de llibres. Dir, sempre he estat un gran lector. I jo demano a la gent de llegir. Llegir és una espècie d'estar bé amb tu mateix, no? Això m'agrada molt. M'agrada molt anar a la finca, en un molinet, que és una finca que m'encanta, que és una finca que a vegades faig un pot de... Jo no sé fer de pagès, som un aficionat a pagès. Per tant, diguem, faig el que puc, no? Antoni Coll en sap molt més, a tot això. Perquè, a més, en fi... I després m'agrada estar tota la família. M'agrada... Jo m'agrada... Ara, una cosa que no faig és viatjar, és la meva frustració, perquè jo he viatjat molt a la meva vida. I he de reconèixer que som un sortat. Jo, una ciutat que m'ha fascinat és Nova York. Hi he estat 7 o 8 vegades a Nova York i vaig viure un mes a Nova York. No?
1: 7 o 8 vegades.
2: Però bueno, no hi viuria, eh? No hi viuria.
3: No, no
2: hi viuria,
3: no.
2: M'agrada molt viure a Pollença i a la ciutat com Madrid o Barcelona m'agrada molt, o Bilbao, però no hi viuria. Eh?
1: Per tant, més tranquil.
2: Tot això són moments que m'encanta aquest temps lliure. Que no en tenc poc, molta.
0: I tens algun hobby poc conegut per la gent?
2: Poc conegut? No, la veritat és que som un tio normal. Eh? Un tio poc conegut. No, la veritat és que normalment el meu hobby són hobbies normals. De llegir és el meu hobby preferit. Quan era jovenet sí que feia molt d'excursionisme. També vaig fer espeleologia. Que anava amb gent de Pollença, un grup nord d'espeleologia de Pollença, que van fer, hi havia encines, que va ser un de les persones que més han fet, anar a descobrir coses, fer topografies, avenys, en fi, coses fantàstiques, no? També m'agrada el futbol, no? Tot l'esport m'agrada. També vaig jugar de porter de Pollença, era un porter normal i corrent, eh? A vegades me passava el balon per davant les cames, eh? Però també a vegades feia parades excepcionals, el tipus Casillas, no? Una cosa d'aquestes. Per tant, diguem, sí, vull dir, no tens res raro, que jo sàpiga.
1: Bueno, i ara què opines de la música actual i quin tipus de música escoltes del teu dia a dia?
2: Bueno, jo la música actual no sé què vol dir. Ahir, per exemple, vaig anar a un concert aquí, en el pati de l'Ajuntament, veu que també és un pati vostre, que hi havia música clàssica, una soprano, també en piano, i m'agrada la música clàssica, però la música que més m'agrada és la música dels 60, 70, 80, 90. És a dir, són la música són la música del meu temps i des de cantautors de la nostra terra com Maria Alma Bonet, en Lluís Llach, en Raimon, Ovidi Montllor, fins a persones com en Serrat, en fi, en Paco de Lucía, que dèiem abans, m'agrada en Bruce Springsteen, que vaig poder anar a un concert d'en Bruce Springsteen, un cant de Barça, jo som de Madrid, però vaig anar a un cant de Barça, escoltar Bruce Springsteen, i m'agrada aquesta la música rock, m'agrada la música folk, hi ha molta música. Ara, la música electrònica he de reconèixer que no m'agrada, la qual no vol dir que sigui dolenta, però a mi no m'hi sento identificat, no? Però m'agrada molt sentir música. M'agrada molt.
4: I alguna pel·lícula o sèrie que recomanaries?
2: Jo ara la televisió la veig poc. No m'agrada molt la televisió, però jo he anat molt a un cine també. Ara hi vaig manco a un cine, no? Però jo m'agradaven molt les pel·lícules tipus Indiana Jones, no? Les pel·lícules sí. D'aventura, m'agrada sí. Molt. La pel·lícula Gladiator, no sé si heu vist,
1: sí, sí.
2: L'he vista moltíssimes vegades i cada vegada descobreix coses noves, no? M'agraden les pel·lícules d'amor, també m'agraden molt les pel·lícules d'amor. A vegades pel·lícules de molt que acabin malament també m'agraden, vull dir, perquè la vida tampoc no és de color de rosa. M'agraden molt les pel·lícules, és a dir, jo m'agraden molt les pel·lícules, però no de la televisió, perquè a mi m'agraden molt les pel·lícules dins un cine, en silenci. Jo he disfrutat molt. Ara record quan era petit que teníem a Pollença un cine Capitol, que ara l'estan reformant,
1: sí.
2: I nosaltres allà érem pel·lícules i anàvem o dissabtes hora baixa o diumenges i mos feien dues pel·lícules, eh? I estàvem des de les 4 fins a les 8 i era un moment fantàstic, era quan a més disfrutàvem de les pel·lícules i anàvem quan tenien novietes que les tocàvem un dit i quan tocàvem un dit ja estàvem contents de qualsevol manera, era un altre moment. Per tant, jo, el cine, les pel·lícules, tot això, i per televisió les poques sèries que veig són pel·lícules de policies, d'assassins, són una mica... És que la novel·la negra, que és de novel·la de, en fi, de policies, d'assassinats, m'han agradat molt. I aquesta sèrie, CSI, en fi, tot aquest tipus de sèries sempre m'han agradat.
1: Bueno, i a tu, Martí, què t'agrada més, la muntanya o la platja?
2: La muntanya. Però la platja hi vaig a la major un parell de dies a la setmana, un parell de dies a l'any, no? M'anà?
1: Tenint el Puig aquí davant de Pollença.
2: Però jo he estat excursionista, he fet moltes excursions, però m'agrada estar en un camp. Jo, diuen que la mà fa forat i tapa. La terra no, la terra no. Però m'agrada, me sent millor de veure olosines, opinars, i que costa, que per exemple nosaltres tenim llocs com Formentor, que té de tot, eh? I Formentor és una joia nostra, no? I per tant, jo crec que un de gran coses que hem de fer nosaltres és cuidar la nostra terra, i la nostra generació no crec que ho hagi fet molt bé, crec que estan destruint una mica massa Mallorca i la nostra terra, no? Però sí, m'agrada, som més de muntanya que de mar.
3: I qui ha estat una de les persones que més l'ha inspirat en la seva vida?
2: Jo crec que mon pare i mon mare. I diria més mon mare que mon pare, però mon pare també, perquè mon pare és una persona que, en fi, jo crec que els fills, les mares tenen una relació distinta que els pares, no? Les mares sempre escolten més, al mínim, jo dic el que jo vaig fer, no? Vull dir, el que jo he viscut, però així tot me resulta difícil no entendre la meva vida sense mon pare i mon mare, és molt difícil, no? I són les dues persones que m'han inspirat en valors. És veritat que jo he tingut idees diferents de mon pare i mon mare, idees en aquest sentit, però els valors que tinc ara, en part, o molt en part, són gràcies a les coses que m'han donat. I els valors no se donen en paraules, se donen en fets, en actituds, en conductes, i això és el que jo més he agafat de mon pare i mon mare.
3: I què és el que més li agrada de viure a Pollença?
2: Viure a Pollença. El que més m'agrada viure... Mira, jo he viscut anys a Palma. Vaig viure a Barcelona 2 anys, quan estudiava a Barcelona, i he viscut a Palma bastant d'anys, perquè estava a la universitat, però clar, jo tenia la sort de venir cap de setmanes, anava perquè hi havia mon pare i ma mare, he viscut anys en un moll, uns estius, anava a la finca, però viure, el que més m'agrada és la proximitat, és a dir, a Palma te sents, i Palma és una ciutat que estava molt bé, però ha evolucionat molt. Ara, jo quan jo estava allà tenia 250.000 habitants i en té 400.000, cada vegada més anònim. S'anònim a vegades és bo, però també tenir aquest sentir-te membre d'una comunitat també és bo. I jo, a Pollença, me sent membre del poble, sempre m'hi he sentit. A Palma m'hi sentia manco, no? I si vivís a Madrid, Barcelona o a Nova York, no m'hi sentiria. És aquesta proximitat que realment te fa sentir més humà.
4: Hi ha algun lloc del poble que tingui un significat especial per tu?
2: No, no hi ha cap lloc important del poble, però jo una cosa que més m'agrada simbòlicament és un calvari. Calvari m'agrada, no sé, jo trobo que és un lloc emblemàtic, o Puig també m'agrada, però no sé, el calvari forma part una mica de crec que domina el poble, no? Perquè està aferrat a un poble, mentre que el Puig, que també m'agrada molt, Nari, també és un altre, està un poc més a distància, no?
4: Sí.
1: I a tu, com a balla de Pollença, t'atura molt tu veïnats per el carrer?
2: No, jo crec que la gent m'atura, però amb educació. Vull dir, no tinc, a vegades, veritat, que jo som una persona que sempre he donat, quan era conseller d'educació, donava mòbils, quan anava a les escoles, un professor n'he donat molts, i a vegades tenim molt de WhatsApp, gent me telefona, aviat m'escriu per Messenger. Jo miro molt la xarxa social, perquè les xarxes socials, de veritat, són molt crítiques, però ho he d'escoltar tot, eh? I per tant jo, la gent de Pollença en general, a vegades inclús venen a que nostra, vull dir, qualque cosa d'aquestes, però bueno, jo crec que la gent de Pollença és educada i respectuosa, i a més quan fan crítiques, en general són crítiques que a més quan estàs a un puesto públic les has d'acceptar, com diu un bon mallorquí, que no vol pols que no vagi a l'era. I és la realitat.
0: Quin és el menjar que mai podria deixar?
2: De menjar? Pa amb oli. Crec que és un menjar nacional per excel·lència, eh? Sí. Tot això. Que més que manco un pot de formatge, un pot de jamón, encara més, eh? Però formatge fregada o tallada, bueno, amb un pa d'aquest que cruix moreno, en fi, això és mel. No em porta anar a cap restaurant de Michelin, cada dia pan d'omati d'aquesta, fantàstic. És un plat que no cansa mai i cada vespre normalment en menges, eh?
0: I si no fossis balla, a què creus que te dedicaries?
2: Bueno, jo dic que no som faig, eh? Jo som una persona molt activa, molt, a dir, sempre des de jovenet he fet moltes coses, club juvenil, club futbol, he fet coses sempre d'això. No sé què faria, però te puc assegurar que no estaria que nostre assegut, eh? Té moltes coses per, només de llibres ja faria, i si podria fer activitat concreta col·laboraria amb activitats, segurament aniria més a la finca que tenc, segurament aniria més, però bueno, no me queix.
1: I quina és l'última cosa que has après recentment?
2: Quina és la darrera cosa que he après de recentment? Uf, n'aprenc pan cada dia. Una de les coses que he après molt, molt a la vida, que has de dir capacitat, i això cada dia m'ho ratific, de gestionar les frustracions que tinguis. És a dir, jo, una de les frustracions que tinc ara que faig de balla és veure que hi ha coses que no puc solventar. És a dir, a vegades hi ha coses que per molt que t'empenyi no pots solventar. Per tant, per una part no te pot donar per vençut, eh? És a dir, no pot ser una derrota, però tampoc te pots... pot intentar dir a tothom ho solventarem, bé, farem el possible, veurem com ho podem fer. Aquí realment les coses no són fàcils, són cada vegada més complicades, eh?
4: Si poguessis viatjar a qualsevol època de la història, quina triaries?
2: No sé, no, estic molt bé en aquesta època, això del túnel del tiempo, no sé si realment, però mira, una de les coses que segurament m'agradaria viure és quan realment l'home a la seva prehistòria, crec que crec que seria interessant, sobretot el paleolític, que ja començaven a tenir foc. En fi, cova ja havia estat més assentats. Mm.
3: I per acabar aquest programa, quin consell li donaries a nos joves de Pollença?
2: Mira, jo no m'agrada molt de consell, però hi ha una cosa que sempre he pensat. En aquesta vida s'ha de ser valent. No s'ha de tenir por, s'ha de ser prudent, però s'ha de intentar lluitar per lo que un creu. I és igual si no al final, per exemple, un comença a estudiar una cosa i no al final no aconsegueix. Lo important és que disfrutar de les coses que facis. Dir, jo crec que és de disfrutar d'estudiar, d'estar amb els amics, d'estar tot sol. També és bo estar tot sol amb un mateix. Dir, jo, la por i disfrutar i ser valent són coses que crec que és important. Jo a vegades penso que jo amb algunes coses hauria d'estar més valent. I a vegades la por a el que dirà la gent, aquestes coses són coses que a vegades te frenen, però torno a repetir, no tenir por, ser valent, disfrutar de les coses i a vegades ser prudent. Dir, quan no tenir por, vull dir, tenir por de pensar, de dir les coses que tu vols fer, de fer les coses que tu vols. No? Aquest seria el meu consell, que cadascú la seva vida se l'ha de fer un.
3: Bueno,
1: pues per acabar, volem agrair-te sincerament el temps que ens has dedicat, la proximitat a la qual has respost totes les nostres preguntes. Ha estat molt interessant poder conèixer-lo, no tan sols com balla, sinó des d'un punt més personal i humà.
4: Esperant que aquesta entrevista ajudi els veïns a sentir-nos encara més pròxims i a tu a valorar tot el que hi ha darrere d'una persona que representa el poble. Moltes gràcies de nou per acompanyar-nos avui. Ha estat un plaer parlar amb vostè.
2: Moltes gràcies, ja ha estat un plaer estar amb vosaltres. Quan vulgueu, estic disposat a venir inclús sense ràdio, eh? Vull dir, serà normal. Moltes gràcies per la pregunta, m'he sentit molt de gust i com sempre a la vostra disposició.
1: Ens despedim, fins al pròxim programa de Ràdio Pollença.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9, Ràdio Pollença.
2: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

Molt bé, amics, de quan són les 12 i 8 minuts, continuem amb l'actualitat informativa. Molt bé, començam un segon. Molt bé, continuem amb les actualitats informatives. Ara sí, quan són les 12 ja i 9. Hem cert, 2002, l'Ajuntament de Pollença organitza sessions per informar sobre el nou servei de gestió de residus, unes xerrades que estan adreçades a primer lloc als establiments del nucli de Pollença, hotels, restaurants, bars, cafeteries i comerços.

0: No, és... ara sí, començam, perdoneu, però... Però bé, són imprevists que passen en directe, però sí, ara vos hem de contar que avui i demà a la sala de plens de l'Ajuntament es durà a terme aquestes xerrades, no? Aquestes sessions per informar sobre el nou servei de gestió de residus. Serà avui hora baixa de 4 a 5 i demà dimarts d'11 a 12. Durant aquestes trobades s'explicarà el nou funcionament del servei, els nous horaris de recollida i la incorporació de la fracció orgànica, els materials d'acompanyament disponibles i les pròximes visites personalitzades als establiments. L'aforament a les reunions és limitat, però per això cal fer inscripció obligatòria a través del formulari que trobareu a la web d'Emser. I bé, és el gerent d'Emser, Sebastià Sansó, qui ens ho explica.
1: Des d'Emser convidam a les cafeteries, bars, restaurants i hotels del nucli de Pollença a venir a les reunions informatives que fem a la sala de plens de l'Ajuntament dilluns, dia 18, de 4 a 5 i dimarts, dia 19, d'11 a 12, per explicar-vos el nou sistema de recollida de matèria orgànica. Per això, vos demanam que mireu el nostre web o les nostres xarxes socials i vos hi apunteu.

0: Els metges de la sanitat pública també han tornat a convocar vaga aquesta setmana. La convocatòria pot afectar els centres de salut del municipi. Els metges estan cridats aquesta setmana a una nova mobilització per reclamar un conveni propi i millores laborals. Avui de matí, al Centre de Salut de Pollença, hi ha hagut alguns metges que sí que secunden la vaga, segons ens han confirmat. Recordem que els metges no tenen obligació d'informar si faran vaga o no fins al mateix dia. És per aquest motiu que recomana a les persones que tinguin cita que acudeixin a la seva cita al centre de salut. Molt bé, en cas que el seu metge faci vaga, podran demanar cita per un altre dia. En tot cas, però, el servei d'emergències es seguirà donant a normalitat. Dos cavallets i les dues àguiles de l'escultor Antoni Roig s'exposen a l'estudi de l'artista a Pòrtol.
1: Així és. El Museu de Pollença i la parròquia de Pollença ha formalitzat un acord de préstec de quatre obres de l'escultor Antoni Roig. Es tracta dels dos cavallets i les dues àguiles que l'artista va realitzar entre els anys 1987 i 1988. A partir d'ara estan exposades a l'estudi de l'artista ubicat a Pòrtol, Marratxí, al carrer Trinitat número 60. Els dos cavallets d'Antoni Roig varen ballar la processó de Sant Sebastià des de finals dels anys 80 fins als anys fins l'any 2015. En canvi, les dues àguiles realitzades per l'escultor no varen sortir mai a la processó del Corpus. Les quatre obres se cedeixen en préstec indefinit i en condicions òptimes de conservació. El conveni fixa que les peces només podran ser utilitzades amb la finalitat de ser exposades a l'estudi de l'escultor i qualsevol canvi de lloc o de custòdia requerirà autorització prèvia i prescrit de les institucions propietàries dels cavallets i les àguiles. Aquesta col·laboració amb l'estudi d'Antoni Roig pretén garantir la preservació i la difusió del llegat escultòric de l'artista.
0: També important, aquest divendres hi ha donació de sang a Pollença en un centre de salut de 4 i mitja a 9.
1: Recordeu, sí, és important reservar cita a donasang.org. Aquí podreu escollir la franja horària on vos vagi millor per donar sang i encara queden places. Recordem que amb una donació podeu ajudar a salvar fins a 3 vides, ja que la sang no es pot fabricar i les illes cada dia es necessiten 200 donacions. A la mateixa pàgina web donasang.org, però recordeu que pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dejú, però sí que cal haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any i les dones 3 vegades. Això sí, entre cada donació ha de transcorrer almenys 2 mesos, 60 dies.
0: També Pollença celebra aquest cap de setmana Sabors de l'Abadia, la mostra de la Tonyina.
1: Les activitats es realitzaran al Parc de Pollença durant tot el cap de setmana. El primer acte comença divendres amb una xerrada sobre fusta i fibra al local de l'Associació de Veïns del Moll. Però el gruix de les activitats es faran durant el dissabte tot el dia i també diumenge. Dissabte, per exemple, 23, tenim el torneig de voguei mig 4x4 a la platja de la Cola, de matí i d'hora baixa. Exposició marítima de la fusta a la fibra amb visites guiades, diversos ronquets i subhastes de tonyina en directe durant el dia. Taller gastronòmics amb xefs reconegut com Santi Taura, Joan García, Ricky Cordero, Josep Coll, Marga Coll, Anders Erlandsson i David Ribas amb maridatges de vins locals. Activitats infantils i tallers familiars. Espai divulgatiu del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears sobre la tonyina. I també tindrem degustació de tapes de tonyina balear elaborades per restaurants participants. Dinar popular a benèfic d'Afama, música en viu durant el dia i concert de Jimmy Fantasies a la nit. Pel que fa diumenge 24, activitats i tallers del Centre Oceanogràfic una altra vegada, nou ronquets i subhasta de tonyina, més degustació de tapes de tonyina balear elaborades per restaurants participants, tallers gastronòmics amb César Mogollón i Pau Cintes, música en directe amb Fisherman Friends Jazz Band i Guillem Tacó, i podeu consultar el programa complet a les xarxes de l'Ajuntament.
0: Molt bé, això pel que fa a Sabors de l'Abadia i la fira, la mostra de la Tonyina, però també vos hem de comentar que el Museu de Pollença celebra avui el Dia Internacional, és avui el Dia Internacional dels Museus, i el celebrarà amb un teatre, i serà aquest cap de setmana.
1: Sí, l'obra escollida és Cadàver Exquisit, és una creació de grup teatreros en dramatúrgia i direcció de Francesca Palau Payaia, i tenen dues cites. Aquest dissabte 23 de maig tenen funció dues, una a les 5 i una a les 7 de l'hora baixa, i diumenge en tindran tres, una a les 12 del migdia, una a les 5 de l'hora baixa també i una a les 7 de l'hora baixa. Recordant que la venda de les entrades està a Ticket Tip i és un preu de 5 euros. Francesca Palau ens avança una mica en què consisteix l'obra que ha escrit i dirigit per l'ocasió.
2: En Cadàver Exquisit, originalment, és una obra col·lectiva en què les persones que hi contribueixen no saben el que ha fet l'altra gent. Per tant, és totalment surrealista. I això se va iniciar en un món de la literatura, que se va, diguem, la primera vegada que se va fer un Cadàver Exquisit va ser 1925, i després ja els surrealistes ho van incorporar també a la plàstica. I nosaltres m'he proposat fer-ho en un teatre, però realment és una mentida, perquè com un teatre, ja sabeu, no és vera, és ficció.
0: Molt bé, també aquest divendres, parlant de teatre, tindrem Teatre de Barra, en el Port de Pollença, i les entrades ja es poden reservar.
1: Divendres dia 22 de maig, la setmana que ve, hi haurà Teatre de Barra. Cal informar que per motius aliens a la companyia s'ha hagut de substituir una de les obres programades inicialment per divendres dia 22 de maig a Umoll. L'obra anunciada era La caiguda de la casa Wayne, que finalment no es podrà representar i ha estat substituïda per Aigo. Es tracta d'una altra comèdia divertida i embogida, una peça escrita per Alfonso Morillas, dirigida per Bernat Molina i interpretada per Laura Andújar i Héctor Seoane. Per tant, les obres són al Saló Parroquial es durà a terme Aigo, a la Bodeguita Llengo en Tàperes i al Cafè d'Umoll Superkaufen. Les funcions seran a les 8:30, a les 9:05 i a les 21:40 respectivament. El preu és de 5 euros per funció. Les entrades les podeu reservar al mail orbiteditorial@gmail.com i també es podran comprar les entrades el dia a la mateixa taquilla davant el Cafè d'Umoll a partir de les 7:30.
0: També el Festival de Pollença obri avui la venda general d'entrades en descomptes i abonaments, també per entrades individuals. Es podran adquirir presencialment i telemàticament.
1: Sí, i recordant que els preus oscil·len entre els 30 i 45 euros, depenent de la zona i el concert, però que hi ha el següent descompte: 25 descomptes per titulars del carnet jove, 50% de descompte per menors de 14 anys, 25% de descompte per residents empadronats al municipi de Pollença, 25% de descompte també per persones en atur de llarga durada, 25% de descompte amb alumnat i professorat de l'Escola de Música de Pollença, 25% pels integrants també de la banda de música. I també hi ha diferents descomptes per abonaments. També vos recordam que el mes de juny es fan les xerrades del festival per a tothom a càrrec de Pere Estelric i que són gratuïtes, però heu de reservar l'entrada. Tota la informació la podeu consultar a festivalpollenca.com o a l'oficina del festival al claustre de Sant Domingo. Vos recordam que l'oficina del festival roman oberta de dimarts a dissabte de les 9 a les 2 al convent de Sant Domingo.
0: També el CEIP Joan Mas celebrarà el 50è aniversari amb una gran festa divendres 5 de juny i convida a tothom que hagi estat relacionat amb aquest centre.
1: Això serà a partir de les 6:30, hi haurà una actuació de cucorba, parlaments, sopar i concert d'After Sands. El sopar és d'arròs brut, postres i beguda. I els tiquets ja estan a la venda per 13 euros adults i 9 infants a la mateixa consergeria i a la secretaria del Joan Mas, entre les 8:30 i la 1:30.
0: Molt bé, ara en planes esportives vos hem de comentar a nivell local que el poliesportiu de Pollença acollirà del 20 al 25 de juliol una nova edició del campus bàsquet Sergi García. Els prenascuts entre els anys 2008 i 2016, com vos dèiem, es durà a terme el poliesportiu de Pollença i comptarà la participació del jugador mallorquí Sergi García. Vos podeu inscriure a través del codi QR que trobareu al cartell oficial del campus. També el passat cap de setmana el Real Club Nàutic va celebrar la regata Pollença Windfoil Weekend i ahir va celebrar l'entrega de premis. Bava, molts de podis aconseguits pels regatistes de Real Club Nàutic del Port de Pollença, en prou juvenil masculí Nico Mignone i Rubén Argüelles van pujar al podi, a prou adult masculí Adrià Rabassa se'n va endur la tercera plaça. Van completar el podi Neus Pericàs a la primera posició, Kaila Nicolau i Valentina Cifra, juvenil femení. Open juvenil masculí també el varen completar tres atletes, Marc Provençal Aló, Joan Riutort i Milo Ashton el varen seguir. El juvenil femení Open, Sofia Kegren es va fer Aló, Clara Gavarro i Dune Barceló varen completar el podi. Així arribam a les 12:20 i no vos anigueu molt en fora perquè ara hem de parlar de sabors de l'abadia.

0: 12 i 32 minuts. Avui acabem el programa parlant una vegada més de sabors de la badia, aquesta mostra de la tonyina, de la que encara anirem desvetllant molt de detalls. Recordem que el programa complet el podeu consultar ja, perquè l'Ajuntament l'ha publicat, per exemple, a les xarxes socials. Hi ha moltes activitats, moltes coses per fer, i una d'elles és un taller gastronòmic especial del que ara en volem parlar. Això és aquest dissabte a les 7 del capvespre, un taller a càrrec del xef David Ribas de Terrae i n'Àngela Font Ochogavia, que va ser medalla d'or Spain Skills enguany. Per un taller que, a part de menjar, també hi haurà maridatge de vins, d'ocellet nacre, però un taller molt especial perquè se fa des d'una de les barques de les lanxes La Gaviota. Aquesta activitat s'ha de reservar, les places són limitades, té un preu de 30 euros, però nosaltres en volem saber molt més i per això ja salut i do. En David Ribas. David, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Benvingut, no sé si te sentim.
1: Hola,
0: ara sí. No, no, ara sí. David, oi, a veure.
1: Hola.
0: Oh, tenim, justament tenim un micròfon que fa coses rares, o és el meu auricular? Ara sí.
1: Hola.
0: Ara sí.
1: Ara.
0: Ara sí, vinga. I Biel Solano, d'Anxes la Gaviota. Bon dia,
2: bon
0: com
2: dia,
0: estàs?
2: Bon
0: Biel, benvingut, també.
2: Okay.
0: David repeteix, ja ha vengut amb nosaltres moltes vegades i és el primer pic en canvi que parlam amb vosaltres. Saludam en Àngela, que no sé si podrà venir o no podrà venir, però també parlem un poquet d'ella. A veure, tenim molt de tats. David, ja vas participar l'any passat en la primera mostra, si t'he entès, però enguany hi ha una proposta molt diferent.
1: Sí, este año hay una propuesta interesante junto con las gaviotas, que también es algo representativo de aquí del puerto, y la idea es hacer un paseo en esta lancha y cocinar y tener una experiencia en el mar donde habrán pues 5 tapas, un maridaje de vino y unas preciosas vistas.
0: ¿De dónde va a sortir la idea? Porque claro, hi haurà molt de tallers gastronòmics, hi haurà molt de menjar, hi haurà dinar solidari també, però això de fer-ne un d'ells, de fer-ho vostre des de la lanxa, des de les gaviotes, d'on va sortir l'idea?
3: Pues l'Ajuntament se va posar en contacte amb nosaltres, vam tenir una reunió que ens varen proposar almenys si volíem participar, i des de la direcció de les barques pues, se va acordar que sí, que se participava, i que posàvem una barca a la seva disposició per fer el que els trobassin que ja hi han de fer. I va sorgir aquesta idea amb en David i pues, encantats i participant en aquesta mostra d'aquesta manera.
0: No vos coneixeu, idò, abans
1: no.
0: Que l'Ajuntament vos posés en contacte?
3: No.
0: No havíeu fet aquest sortir d'així junts, no?
3: No.
0: No. Molt bé. I és a dir, el punt de partida era ja directament això, una tast, idò, dins la barca, un taller.
1: Exactamente, un taller donde sea un poco diferente al estar metido ahí, sino tener la experiencia de que sea en el mar, ¿no? Y creo que en la barca, las gaviotas, pues es interesantísimo por lo que representa.
0: Que al final se trata d'això, no? De conèixer més la mà, de celebrar que tenim la mà, que vivim en un moll, que tenim...
1: Se pobla con la gente, con las empresas, con la... i estar ahí todos juntos.
3: Sí, l'entorn, que és de la mà, i la Fira de Tonyina representa també un poc això.
0: Mira, detalls pràctics. A les 7 sortirem.
3: A les 7 està previst la sortida i la tornada damunt les 8 i mitja, antes de que se faci fosc, per temes de normativa, i ja està, i fer el que se pugui allà. Allà ell cuinarà tot el que s'ha propost i ja està. Sí, però bueno, en principi, si és bon temps, se pot fer una volta més curta, més llarga. El que tens mos permeti, a lo millor podem arribar fins a Formentor, o si fas un pot de mal temps perquè ells puguin fer la seva feina a gust, pues allà on sigui més plana la mà, per dir-ho.
0: Tampoc no es tracta de que els clients en vagin marejats.
3: Eh? Exacte.
0: Que és una bona experiència. Molt bé, i també se'n manca una horeta i mitja. David, 5 plats. A part del maridatge d'ocellet nacre, 5 plats proposau, amb n'Àngela també.
1: Amb n'Àngela. N'Àngela farà el primer plat, ara un tartar de tonyina, con un crujiente de ensaimada que parece que promete que está muy guay y mango, me parece que me dijo. Y luego continuaremos con un huevo, con toñina, una croqueta de toñina, y finalizamos con el plato principal, que vendría siendo el hot dog, el perrito caliente de toñina, que hemos hecho en conjunto con la pastelería Sucrat, que nos ha hecho el Llonguet, y bueno, con Toni, con Bluefin Balear, que nos proporciona el atún.
0: De fet, a les teves xarxes, David, ja l'has publicada, en aquesta la podem veure.
1: Ja la podem veure.
0: Aquesta concretament.
1: Aquesta concretament, sí, la podem veure. Està en les xarxes.
0: La teva col·laboració amb Àngel és la primera. Com està? També vos han posat en contacte.
1: Pues con Toni, Toni nos pone en contacto. Y
0: Toni, que anava regidor.
1: Toni, que anava regidor. Y la verdad que una sorpresa y un placer haber conocido a esta chica, porque creo que muy seria, muy profesional y muy interesada por el oficio, y de alguna manera me dio mucha alegría saber que hay gente interesada en esto, que no es solamente un trabajo de verano, sino que es algo, un oficio bonito con el que se pueden hacer muchas cosas.
0: Una pasión.
1: Una pasión, y muy apasionada ella con esto.
0: Àngela Font, ben joveneta, aquesta pollencina que, si mos heu estat seguint per la ràdio, nosaltres hem estat un poc pendents també, perquè recordem, va guanyar la medalla d'or a la Balears Skills 2025, medalla d'or, va quedar primera en aquesta, diguem, competició que feien alumnes, estudiants de cuina, i això li va donar un bitllet per poder anar a les Spain Skills a Madrid enguany, i també se'n va dur la medalla d'or. I tu ja has pogut veure no, la seva manera.
1: I després va a Xangai.
0: I som, clar, com que ha quedat, té un bitllet ara per anar a Xangai. Claro. Exacte. Que n'Àngel, no sé, avui no sé si podran xerrar amb ella, però si no, sempre estan pendents també, i tindran qualsevol altre moment per estar amb ella. Tu, Idò, ja has pogut veure la seva manera de fer feina?
1: Ja, no? Encara no.
0: Coincidit.
1: Encara no m'ho he coincidit, però estoy seguro que es buenísima.
0: ¿Cómo fuera allá la barca? ¿Heu de cuinar?
1: Yo creo que haremos un finger food al principio, donde estamos nosotros dos cocinando y montando los platos. Y luego a la vuelta, pues terminaremos con el plato principal, que es la salchicha con el Llonguet, y estaremos ahí también siendo parte de ellos, ¿no? Seguramente hablando con la gente que venga. Integrarnos ahí con la reunión, no será solamente un servicio donde servimos comida y nos vamos, sino que la idea es que estemos juntos, conversemos y la pasemos bien.
0: Clar, perquè quan diem que és un taller gastronòmic, no vol dir que la gent s'haurà de posar a fer feina, no? Però pot demanar i conversar i averiguar.
1: Sí, estar i participar de com lo estamos emplatando, de preguntarnos cosas, seguramente que sea algo muy cercano, ¿no? Que estemos ahí todos juntos, pues divirtiéndonos, pasándola bien, que es lo importante.
0: Quantes places hi ha, Biel?
3: Bueno, la barca té 250 places, el que passa que són places limitades perquè s'han de poder moure. No sé si vàrem parlar d'una seixantena de places que estaven disponibles perquè puguin també ells fer la feina en tranquil·litat, perquè no seria el mateix fer 60 plats que fer-ne 250, perquè no podrien fer tampoc ús la seva manera i interactuar amb l'altra gent. O sigui, són 60 places, crec, que s'han posat a disposició. I, bueno,
0: i com anem? Encara hi som a temps, no?
3: Pues jo aquest tema, pues, com ho du des de el regidor, pues, no ho sé, ho du el regidor, però no sé quantes places.
0: Oh, David, no, s'han d'apuntar a Terrae mateix.
1: Sí, han d'ir a Terrae i poden comprar-la ahí directamente, poden hacerlo por transferència també, i l'únic que sí, busquen la entrada que està en Terrae, los tickets. Ja hi... la mitad vendida, más o menos, no sé si un poco más. Ayer no fui al restaurante, así que no me he enterado, pero sé que viene cada día gente a comprar. Está muy, muy, la gente está, creo que está muy motivada por la experiencia.
0: Parlem un poquet de... bé, David, coneixem un poc la teva filosofia de cuina, n'hem parlat més d'un pic, però en aquest cas vos centrem tots molt en la tonyina, perquè és una mostra precisament de la tonyina que tenim aquí a la badia. Tu l'empres sovint a la tonyina a la teva cuina, o no?
1: Sí, claro. De hecho, fui... el primero con Toni en trabajar, esto fue, él me propuso, voy a hacer esto, y yo encantado, todo lo que sea de aquí y todo lo que sea promocionar algo y darle valor a algo que es interesante, yo estoy interesadísimo. Y nada, es un esfuerzo de, del pueblo un poco en hacer notar este productazo y hacerlo valer y que la gente lo conozca de diferentes formas.
0: ¿Por qué? ¿Por qué te tanto valor por tú como cuiner?
1: Porque como cocinero yo he trabajado en muchas partes del mundo y siempre el atún como, como, como un producto de calidad es caro y difícil de conseguir. Y para mí tenerlo ahí enfrente, ver cómo llega el atún, recogerlo, saber quién lo pesca, es interesantísimo. Y yo creo que para mí como cocinero esto es incalculable el valor que tiene. Y que vosotros, que nosotros como pueblo tengamos aquí la posibilidad de tener ese productazo tan a mano, yo creo que es algo que deberíamos celebrar y deberíamos compartir con el resto de Mallorca, con el resto de las Baleares.
0: Havia trascat un poc per les teves xarxes i just una mica per casualitat me sortia un post que havies fet una tapa amb hueves de tonyina, que no sé què són uns ous, no imagino, sovint oblidats d'ells, que marquen una textura delicada i una intensitat que demana respecte. I la feina teva era precisament cercar una part oblidada, no? Un descar quasi d'un producte, cercar-li una
1: un
0: utilitat.
1: Sí. Ese es otro problema que hay, que entonces tenemos este producto magnífico, pero hemos perdido la costumbre de usarlo, no se usa tanto aquí en Mallorca, y ya no solo que no se usa, sino imagínate las partes que no son tan nobles. Pues es un montón de desperdicio. Importante que nosotros, que yo como cocinero me veo obligado a tratar de que no pase, y todos en conjunto como sociedad, como pueblo, podríamos encargarnos de que no pase. Esto, por ejemplo, en Barbate no desperdician nada, es como el cerdo para aquí, ¿no? Se hace de todo con todas las partes. Pues el atún es igual, lo que no tenemos todavía la costumbre de hacerlo. Y en eso estamos, tratando de buscarle utilidad y uso a todas las partes del atún, que no se tire nada. Era un animal que estaba nadando y creo que respetarlo es no desperdiciar nada.
0: Y por tu un reto, porque eso es lo
1: y
0: que
1: para mí un reto,
0: ¿no?
1: Para mí un reto interesante, divertido y sabroso, porque vas probando cosas distintas y vas interactuando con eso.
0: Això és el que fes a Terrae.
1: Això ho feim, a Terrae.
0: Cal i cerquen-li una altra volta,
1: exactament.
0: Una cosa totalment diferent. Va, què marida bé aquesta tonyina?
1: Va maridada con, no sé, porque me han dicho que venía esta gente de Nacra, pero no sé exactamente el vino que nos van a poner. Quedamos pendiente de hablarlo, pero seguramente tendrán un vino bueno para estos platos. Seguramente cuando nos reunamos darán con la clave.
0: Bon celler Nacra. Molt bé, idò, bé, això és aquest dissabte, no vos quedeu sense plaça si hi voleu anar, ja ho han dit, reservau, donar cerqueu tiquet a Terra ahir mateix, en un port de Pollença, preu és de 30 euros, de 7 a 8 i mitja, una hora i mitja, i no sé, tu, Biel, David, li has de demanar res?
3: Que me fai una tapeta i
1: ja segur, segur. Sí. Más de una.
3: Bé,
1: hombre, ahí estaremos.
3: Sí, sí. Va bé. Sí.
1: Y quiero decir también que me parece interesante la combinación y quiero agradecer pues la disposición de las gaviotas para hacer un tipo de cosa como esta. Yo creo que es bastante original y qué guay que están ahí para hacer eso.
3: Han de mirar siempre de colaborar un poco en las cosas que se van en el pueblo, porque si no, ya no queda res, si no colaboran.
0: També és un producte local.
1: Claro que sí.
3: També és un producte
1: local. Sí,
3: a més, és una empresa que fa feina aquí en el Port de Pollença. Ja fa més de 30 anys que faig feina allà. Ja, potser, pues, fa 50 o 60 anys que està de cara en el públic i en el turisme i en el poble en general. Perquè no només col·laborem amb això, quan se fan les festes del Carme, que fa la processó marinera, també. I també agrair a la gent que fa feina allà, que de forma altruista van i fan aquestes coses i sense cobrar ni res, pues, fan aquest
0: tipus... Aquest dia la tripulació ve també per aportar
3: alguna cosa. Aquest dia també.
0: Seu granat.
3: Sí.
0: Fantàstic. Mm. Més és cert que molt de pollencins i pollencines coneixen les gaviotes només per la sortida que feis a Formentor. Mm. però feu moltes més coses. També trasqueu un poquet per la vostra web i feu sortides
3: ben interessants. Sí, feim sortides sobretot per la Bahia de Pollença, o sigui, anar a Manuquet de Formentó, anar fins a Sant Vicent.
0: És que aneu fins a Sant Vicent, vull dir, teniu una, sí, una sortida que és una bona excursió per pràcticament tota la costa.
3: Exacte, exacte.
0: És fantàstic.
3: I de vegades se poden veure cots de tonyina que estan per allà pues, menjant, sí, o això.
1: Hòstia.
3: Sí, sí.
0: Sí, eh?
3: Sí. És, de vegades tu veus la tonyina que bota el bonito, no només tonyines, bacores, que és de la mateixa espècie, que tu veus que estan per allà i que van a menjar, vamos.
0: També aneu a fer sortides per veure dofins?
3: També, en dijous de matí, en juliol i agost sobretot, feim sortides a les 6 de matí per anar a veure delfins, que sortim a les 6 de matí i tornem a les 9.
0: Tant que o sigui, si hi ha un poquet presta, però
3: bueno, perquè,
0: val la pena.
3: Perquè van a per anar prest, tu, delfins. Sí, sí.
0: Home, la natura, no?
3: Sí, exacte. Bueno, van a menjar darrere la barca de bou, que solen sortir prest i solen fer les seves cales prest.
0: Que bé. Sí. David, has anat a passejar a veure delfins?
1: He ido. De hecho, he ido dos veces con mis hijas. Cuando vamos a Formentor... Hemos ido allí en las gaviotas.
0: Me parece... Que per un nens també veure la vista subaquàtica
3: és guapo, sí.
0: Molt bé, idò, moltes gràcies a tots dos. És una ocasió idò, molt especial per poder-vos conèixer a tots, en Àngela, en David, a les gaviotes, a la nostra badia, a lo que tenim, no? El nostre entorn i els nostres productes. Gràcies per haver-nos dedicat una estoneta. Sabem que heu d'anar a fer feina i a cercar xits, així que no vos enredar més. Que vagi molt bé, que us apunti molta gent.
3: Moltes gràcies.
0: Fins aviat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Seguiment desigual a la quarta setmana de vaga dels metges que protesten contra l'esborrany de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Segons el sindicat mèdic Cimeval, allà on més s'ha notat la vaga, entre els anestesistes i tots els serveis quirúrgics i radiologia, en què 9 de cada 10 professionals han aturat. A les consultes externes hospitalàries, el seguiment ha estat del 80%, mentre que l'atenció primària d'un 50%.
2: Des de començaments d'any, les vagues setmanals que s'han fet cada mes s'han obligat ja a reprogramar un total de 63.000 cites i intervencions. Alguns pacients s'han mostrat avui indignats perquè se'ls ha cancel·lat la consulta, sobretot diuen perquè fa molt de temps que esperaven per veure el metge o bé els desplacen fins al mes de juny.
3: Yo tenía unidad con la unidad de dolor para un tratamiento de fibromialgia. Llevo más de un año y medio esperando porque ya se traspelaron los papeles y ahora me dicen que hay huelga y que no saben cuándo. Y estoy muy indignada y muy enfadada.
4: O sea, yo lo que no entiendo, si tienen una lista de médicos que no vinieron, ¿por qué no avisan por mensaje? Yo vengo de Porpollensa. Dos buses, como llego tarde, me tuve que coger un taxi para llegar. 2 horas y media. De Porpollensa aquí. Y llego y me dice, no sabemos si está su médico.
1: Canviant de qüestió, la Policia Nacional ha detingut un home a Eivissa per intercanviar missatges de caràcter eròtic amb un menor d'edat.
2: El detingut va contactar amb la víctima a través d'una coneguda xarxa social i intentava obtenir material eròtic del menor, a qui va fer comentaris de caràcter sexual i també va arribar a oferir-li dobbers a canvi de fotografies. El detingut, resident a Eivissa, està acusat d'un presumpte delicte de corrupció de menors. La Policia Nacional investiga si hi ha més víctimes.
1: A la crònica política, el candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, aposta per un govern en solitari, tot i que és conscient que necessitarà pactar amb Vox perquè no ha aconseguit la majoria absoluta de 55 escons. N'ha aconseguit, recordem-ho, 53.
2: A la seva arribada avui a la seu del Partit Popular, al carrer Gènova de Madrid, per assistir en aquesta Junta Directiva Nacional de la Formació Política, Juanma Moreno ha dit que els resultats són contundents per governar en solitari i ha llançat un missatge, un avís a Vox.
5: Más allá de las dinámicas parlamentarias que te llevan a intentar buscar fórmulas de acuerdo y de entendimiento de ciertos temas, que no tiene ningún sentido o no tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón, que creo que no sería razonable, sensato, ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que han optado claramente por el Partido Popular.
2: Moreno no ha volgut contestar si acceptarà o no en un pacte amb Vox incloure el concepte de prioritat nacional que exigeix el líder de la formació política Santiago Abascal i que ja han inclòs Extremadura i també Aragó. En resposta a les paraules del candidat

0: que els fets exposats no són constitutius de cap delicte. Així hem arribat a l'1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
1: Més informació a ib3notícies.com.
2: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

Yeah.

A l'hora de sopar tinc un secret que no t'he dit i ara ja faig tard en udinar de Palma, en udinar salat. Allà ningú t'espera quan t'arribes aviat i un mort de dins la catxa, una catxa de Portland i un vell que no se cansa, no se cansa de xerrar. I un dia que s'espanya i un dibuix que és espanyada. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat. Mortadelos a les mans, mortadelos amb fileres, mortadelos amb texans, els duien quan tu no hi eres. Un secret i un campanar, i un inici i un final, i un dia que comences, i un dibuix que has començat.

just thought.

mi en terra cau esmortida. I com veu que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el pasto ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i la seva cara tira.

pense que ha arribat l'hora del teu cant de València. Temies el moment. Confessa'l. Temies el moment del teu cant de València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense picapedrers i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament el miraves creixer com un crepuscle.

qui sol matinero, les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a tret ací, en ja veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.

0: El optimismo, el optimismo.
1: Thank you.

i a les 12 van arribar la fada bona i ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.